0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Darrere de cada guerra, repressió o vulneració dels drets humans, hi ha un silenci forçat a les víctimes. La història ha treballat durant anys per desenterrar la veritat i donar veu a aquelles persones que ja no poden explicar-la o les que encara senten por d'alçar la veu. Però conèixer la veritat, treure a la llum la violència contra persones o col·lectius, és només la primera passa. Reconèixer que algú ha estat víctima és també posar sobre la taula una injustícia que cal revertir i reparar. És en aquest sentit que les polítiques públiques de memòria juguen un paper fonamental que passa per l'estudi dels fets, el desenvolupament d'un sistema que permeti a les víctimes dur els seus casos a la justícia i els mecanismes necessaris per mirar de reparar el mal fet. Però les polítiques públiques de memòria no se sustenten només en aquestes tres potes, sinó que han de traspassar a la societat, conscienciar-la del seu passat per garantir que aquells fets no tornaran a repetir-se. A Catalunya, la memòria de la guerra i la repressió es mantindrà viva en la clandestinitat, però no serà fins la mort de Franco que no hi haurà un veritable debat públic sobre com treure a la llum el que 40 anys de dictadura va intentar enterrar. Avui arribem al darrer capítol d'aquest podcast. Parlem de què són les polítiques de memòria i com el coneixement del passat ens pot ajudar a fer una societat més justa, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 13. Veritat, justícia i reparació. Les polítiques de memòria.

0: Aquest és un capítol diferent de Mires de Memòria. Volem fer balanç de tot el que hem après als 12 capítols anteriors. No ens referim a dates, noms o llocs concrets, sinó a allò que hem sentit amb cada història, amb cadascuna de les injustícies que hem narrat. Al llarg dels segles, el món n'ha estat i n'està ple d'injustícies. Però és la voluntat de superar-les, de fer una societat més justa, el que acaba sempre vencent. El camí no sol ser fàcil i moltes persones pateixen les conseqüències en la forma d'una repressió que va des del càstig físic i psicològic fins a l'exili o la mort, entre d'altres. Tanmateix, la voluntat de viure en un món millor sempre s'acaba imposant, de vegades abans i d'altres molt temps després. Sigui com sigui, el camí no acaba quan se supera una etapa com el franquisme, el nazisme o l'era colonial, per exemple. És quan hem avançat que hem de mirar enrere i fer justícia a aquelles persones que van patir la vulneració dels seus drets humans. És aquesta mirada enrere, des del present, la que ens ha de servir per aprendre i per saber identificar allò que no s'ha de repetir mai més. Les polítiques públiques de memòria sorgeixen com una eina que vol recuperar la veritat dels fets, fer justícia i reparar el dany de les persones víctimes de la violència, de les guerres, dictadures o repressió. Miralls de Memòria ha visitat el Memorial Democràtic, una institució que té com a objectiu recuperar la memòria de les víctimes per motius ideològics, especialment de la dictadura, i difondre els valors democràtics de l'antifranquisme. Hem parlat amb el seu director, Jordi Font Agulló.
1: En el cas de Catalunya, sobretot, és reconèixer els valors de l'antifranquisme, fonamentalment. Això, d'una banda, reconèixer els valors com a precedent més immediat del que és la democràcia en el present, actualment, el sistema democràtic del qual gaudim, amb les seves imperfeccions, les possibles millores de les quals és susceptible. D'una banda és això. L'altra també té un contingut, podríem dir, de reparació de persones que han estat objecte de violències polítiques en el passat, que han estat objecte de repressió, sobretot pel que fa a la dictadura franquista. I llavors també podríem enfocar-ho també en cap al que seria l'homenatge, el reconeixement de les persones resistents. Que això enllaçaria amb el que he dit abans, no? Persones resistents a la dictadura, persones que s'havien oposat a les polítiques repressives del franquisme i antidemocràtiques, i d'alguna manera són persones, podríem dir, exemplars. Les polítiques públiques de memòria s'han de vincular també a una ètica en el present, a una virtut pública.
0: Però aquestes polítiques públiques de memòria no són tasca fàcil. Darrere de cada guerra, dictadura, de cada violència política i ideològica, hi ha un silenci. Un silenci que és fruit de la por d'aquelles persones que han estat víctimes directes o indirectes. Trencar aquest silenci i donar veu a les víctimes serà una de les prioritats de les polítiques de memòria, però en el cas català s'haurà d'esperar a la fi del franquisme per poder començar a investigar i a donar veu a les víctimes d'aquella dictadura feixista.
1: Quan parlem de polítiques públiques de memòria, tenim com a referent la fi de la Guerra Civil, que és el 1939. I llavors s'han fet 80 anys després. Però clar, tampoc és cert del tot, perquè clar, la dictadura va durar 40 anys, amb la diferència que no va perdre cap guerra, sinó que la va guanyar, es va establir, va dur a terme unes polítiques públiques de memòria molt fortes, perverses, tergiversades, instrumentalitzadores, manipuladores, tot el que vulguis, maniqueístes. I en el procés de la transició, jo penso que també és un moment en el qual hi ha molt interès pel passat. Només cal veure moltes publicacions de l'època. Fins i tot revistes com Interviu, que eren revistes que tenien un tiratge de més d'un milió d'exemplars a la setmana, això és impensable, doncs fins i tot allà jo recordo que apareixien reportatges sobre exhumació de fosses que feien les mateixes persones, diguéssim, familiars.
0: Després d'una primera embranzida de les polítiques públiques de memòria, amb la fi de la transició, el focus d'atenció per part de les administracions va passar a ser un altre.
1: En el moment que acaba la transició, podríem dir, més o menys acaba la transició de la democràcia, a partir dels anys primers 80, sí que els governs de les hores, tant el govern socialista a l'estat central com aquí a Catalunya, en el cas del govern de Jordi Pujol, de Convergència i Unió de l'època, sí que opten per una mirada endavant. arriba un moment que sembla que sigui de mal gust parlar del passat, perquè cal consolidar el present, sobretot, i sobretot integrar-se a la Unió Europea, assemblar-se cada vegada més al que seria l'Europa Occidental, i sembla que referir-se a aquell passat molesta.
0: Però que els governs ja no hi tinguessin tant d'interès no vol dir que la recuperació de la memòria democràtica quedés aturada. Aquí hi jugaran un paper clau els historiadors i historiadores que faran molta recerca i que seran la base per les polítiques de memòria actuals.
1: La tasca de la nova historiografia que sorgeix després de la transició a la democràcia és importantíssima per després el que tindrà lloc a finals dels 90, que es coneix com a recuperació de la memòria històrica, popularment. Penso que sense la base aquesta empírica d'aquesta historiografia dels anys 80 i 90 hauria estat impossible. A més, hem d'afegir que sí que és veritat que també hi ha unes entitats memorialistes que persisteixen. Són minoritàries en aquells anys. Estic pensant, no sé, l'Amical de Mauthausen i altres camps, per exemple, que és la més antiga, la més veterana de totes les entitats que tenim al país, però també una entitat també molt important, que és l'associació, en aquell moment anomenada d'Expressos

tipus de polítiques i amb la idea aquesta de crear una estructura, una institució que preservi aquests valors democràtics que hem dit abans. Però, clar, també hi ha hagut alts i baixos durant tot aquest període. Clar, les polítiques públiques de memòria d'alguna manera també estan molt... és inevitable que no estiguin, diguéssim, lligades o vinculades als canvis polítics. És bé, perquè són eminentment polítiques.

0: Fins que no es van començar a posar en marxa polítiques públiques de memòria a Catalunya i a l'Estat, moltes famílies i associacions van encarregar-se de mantenir viu el record de les persones assassinades pel franquisme o represaliades per la dictadura. Però amb el pas del temps, algunes d'aquestes memòries es van perdre amb la mort d'aquelles persones que n'havien estat transmissores.
1: És veritat que s'arriba tard. Clar, moltes d'aquestes persones van ser executades, trets de casa seva, portats a un lloc inhòspit i executats i deixats allà en una fossa, enterrats de qualsevol manera, en l'any 36, la majoria, o el 37. Per tant, han passat ja més de 80 anys. Clar, tot això dificulta encara més la cerca de les persones. Clar, això és veritat que no es va fer de manera institucionalitzada i de manera, diguéssim, en la qual l'administració s'impliqués en els primers anys de la democràcia. Penso que allà sí que era el moment de fer-ho, això. I penso que aquí sí que hi ha un error monumental pel que fa a aquesta qüestió.
0: Més enllà de les persones assassinades i mortes durant la Guerra Civil, les polítiques de memòria a Catalunya també volen posar el focus en els 40 anys de dictadura i en la resistència d'aquelles persones que van lluitar contra el franquisme.
1: Les polítiques públiques de memòria no es redueixen a 1939 o primers anys 40. I, de fet, el sentit de la creació del Memorial Democràtic té un sentit més propositiu, més positiu, en el sentit de posar en valor, valgui la redundància, els valors de l'antifranquisme. I els valors de l'antifranquisme, d'alguna manera, estan, és evident que s'haurien d'associar també els primers resistents a... Bueno, tot el moviment antifeixista, evidentment, de la Guerra Civil, els primers anys 40, però també hem de reforçar, i a vegades ho oblidem, els anys 60 i els anys 70, que són fonamentals, totes les mobilitzacions veïnals, les mobilitzacions estudiantils i el moviment obrer. En una societat industrial com la catalana és, penso, imprescindible posar en valor la importància d'aquests moviments.
0: Com hem dit, les polítiques de memòria busquen la veritat del que va passar, la justícia per a les persones que van patir la violència de la dictadura i la reparació, en la mesura del possible, d'aquell mal. Però cap política de memòria pot ser efectiva si no serveix per conscienciar la societat que els feixismes són quelcom que no s'ha de repetir mai. La garantia de no repetició passa per educar la societat en valors com el respecte, la tolerància o l'esperit crític.
1: La part aquesta educativa, pedagògica de les polítiques públiques de memòria, si volem que aquestes polítiques siguin efectives i que tinguin una incidència en la societat, doncs les hem de reforçar des del punt de vista educatiu, pedagògic. Aquí a Catalunya, des de fa anys, des del Memorial Democràtic, hem impulsat un conveni juntament amb el Departament d'Educació, que és el conveni per la qual es van crear els grups, que tenen un nom una mica estrany, DEMDE, Departament d'Educació Memorial Democràtic. Llavors aquests grups, diguéssim, són grups de professors de secundària, fonamentalment, i de batxillerat, i llavors aquests professors treballen a les aules específicament temes o reforcen temes que treballen en algunes assignatures però que es reforcen i ho treballen conjuntament amb nosaltres, amb el Memorial Democràtic. I llavors què es fa? Es fan activitats formatives, activitats més, a vegades més lúdiques, de sortida a l'exterior, visites a, no sé, als nostres centres que hi ha a la xarxa d'espais de memòria, com el Museu Memorial de l'Exili, per exemple, o els espais de la Batalla de l'Ebre, o, per exemple, doncs, visites a camps de concentració antics, camps de concentració nazi, millor dit.
0: Més enllà del paper fonamental que tenen les polítiques de memòria en la construcció d'una societat millor, en Jordi Font Agulló ens fa una reflexió.
1: No només depèn de nosaltres, de la manera que es conforma

les aptituds i els comportaments de les noves generacions, sinó que també hi ha altres polítiques que també incideixen i molt, no? No sé, el fet de tenir feina o no tenir-ne, el fet de, no sé, de disposar de recursos o no tenir-ne per comprar, no sé, un habitatge, per exemple, poder llogar un habitatge. Clar, tot això és molt, molt, és molt important en la vida de les persones. A vegades aquestes polítiques públiques de memòria, si no van acompanyades també de polítiques socials reals, fortes, potents, poden tenir un efecte contraproduent a vegades.

0: Miralls de memòria és un podcast que va néixer amb l'objectiu de tractar temàtiques històriques des del vessant de la memòria democràtica. Els 12 episodis anteriors hem viatjat a través del temps per viure les dificultats i injustícies que persones com nosaltres van haver de viure per seguir endavant. Cada capítol ha comptat amb la participació d'alumnat de secundària d'instituts públics del Prat de Llobregat. Els i les estudiants han tractat la temàtica en grups de treball específics i han reflexionat sobre cadascuna de les temàtiques que hem tractat al podcast. Aquest procés ha servit perquè poguéssim formular preguntes a les persones expertes i testimonis que hem entrevistat. Al llarg del programa hem comptat amb el suport i assessorament de la historiadora Tània González, doctoranda en Arqueologia Contemporània per la Universitat de Girona. Hem parlat amb ella sobre el paper de la memòria democràtica per les generacions més joves.
1: Creo que es muy importante saber, conocer y entender qué es lo que ha pasado en el pasado, o sea, qué hechos históricos nos han llevado hasta el presente para poder construir un futuro basado en estos valores, evidentemente. Si no conocemos cómo fue el holocausto, qué pasó en la época de la trata de esclavos, es imposible que tengamos una sociedad que sea tolerante, que no sea racista. Al final es básico, yo creo.
0: Un dels pilars d'aquest programa han estat les preguntes pensades, redactades i locutades per alumnes de secundària del Prat de Llobregat.
1: Me he quedado muy sorprendida por el nivel crítico que mostraban, ¿no? Porque muchas veces pecamos de pensar que las nuevas generaciones, pues al final que no les acusamos de que no leen, de que no se informan, de que solo están en las redes sociales. Y yo la verdad es que creo que a nivel de valores como que los tienen más interiorizados y yo creo que se ha reflejado mucho en las preguntas. Eran preguntas de gran, o sea, de gran calidad y la verdad que estoy muy sorprendida en ese sentido, sí, por la calidad de las preguntas y también por la inquietud que han mostrado.
0: L'altre pilar, sens dubte, ha estat el radioteatre. I és que a Miralls de Memòria creiem en la cultura com a vehicle de transmissió de valors. És per això que el grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat ha guionitzat i interpretat dues peces de radioteatre per a cada capítol del podcast, donant vida a personatges reals o imaginaris que ens han ajudat a viatjar a cada moment històric.
1: El cine, la ràdio, el teatre nos ajuda mucho, ¿no?, como a envolvernos, a entrar en historias, porque también la forma en la que se cuentan las historias es diferente, ¿no? Al final el teatro y el cine dan pie a contar historias más personales desde diferentes puntos de vista y la aportación que han hecho desde el grupo de teatro es increíble, ¿no? Cómo han cogido esas temáticas, las han transformado con un guion además que estaba muy bien hecho y el resultado final está muy bien en el sentido de aporta otra mirada a cómo contar la misma historia.
0: A Miralls de Memòria hem tingut l'oportunitat de parlar amb testimonis directes d'alguns dels fets més importants de la història. Una d'aquestes persones ha estat José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents del camp de concentració nazi de Mauthausen. Això és el que pensa l'Arnau, estudiant de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, del testimoni de José Quesada.
2: M'ha semblat molt impactant tot el que ha dit. Trobo que és molt dur passar per una situació com la que va passar aquest senyor i sobretot trobo molt impactant que s'hagin recordat de tots els detalls d'aquell dia. Sorprenent.
0: Malauradament, José Quesada ens va deixar mentre fèiem aquest podcast. Volem enviar una càlida abraçada a la família en nom de tot l'equip de Miralls de Memòria.

Les polítiques públiques de memòria s'han d'adaptar a cada realitat. En el cas espanyol i català, com hem vist, se centren sobretot en el període de la Guerra Civil i el franquisme. Però cada territori, país o estat n'haurà de tenir les seves. Fins i tot les polítiques de memòria d'aquí s'han d'anar adaptant als temps, incorporant noves realitats i perspectives. Parlem del feminisme, l'antiracisme o el respecte a la diversitat de gènere i sexoafectiva. Unes perspectives que també han d'anar acompanyades dels valors que volem per a la nostra societat, on el respecte i la justícia s'imposin a la intolerància i la violència. Per això cal que no perdem de vista el passat per detectar-hi els errors que no volem cometre en un futur. Arribem al final d'aquest capítol de Miralls de Memòria i ho volem fer amb un agraïment a la trentena de persones expertes i testimonis que ens han acompanyat al llarg d'aquest viatge per la memòria. També volem fer un agraïment a les direccions i professorat de l'Institut Estany de la Ricarda, Valdir Guilera, Salvador Dalí i Ribera Baixa del Prat de Llobregat, i en especial a l'Alba Sabater, l'Àlex Chico, l'Ignasi Trullols, l'Olga Miguel i en Nacho Zelda, qui han acompanyat l'alumnat en tot el procés de treball del podcast. De la mateixa manera, agraïm la tasca de tot l'alumnat del grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat i els seus tutors, la Sílvia Sabater i en Guillem Jafaell. També volem fer una menció especial al suport d'institucions com l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, l'Ajuntament d'Agramunt, la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, la Presó Model de Barcelona, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, l'Eurom, Caladona i el Memorial Democràtic. Aquest programa és una iniciativa del Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat de Llobregat, amb el suport de la xarxa, que han fet possible aquest espai dirigit per qui us parla, Víctor Asensio García, amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Desitgem que hagueu gaudit d'aquest viatge des de l'altra banda del mirall. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Puto despertador.
4: Puto despertador.
5: Museu particular. Capítol 1. El despertador.
6: Ei, Anna.
7: Hola, Àlex.
6: Què? Parlem del despertador?
7: Oh, vinga, va.
5: Museu particular.
6: Quants cops hem maleït l'aparell que ens crida cada matí i ens recorda que el capitalisme ens espera? Realment és allò que una miqueta de disparar el pianista. Al final l'aparell no és el qui hauríem de... No és qui hauria de rebre els cops o maleir. És el moment que representa, que és l'hora de llevar-se. El cert, però, és que tant el control del temps com el de l'hora de llevar-se ha estat una preocupació humana des de fa milers d'anys. Pensa que la Grècia clàssica, Tassibus, que era un inventor del segle III abans de Crist, va perfeccionar models de rellotges d'aigua amb sistemes que t'assenyalaven ja l'hora exacta. Eren aquests precedents dels rellotges que encara avui utilitzem. I també va incorporar algunes alarmes, i això ho feia doncs, que aquesta mateixa aigua, quan arribava a un determinat nivell, feia caure trossets de ceràmica o bales de ferro damunt d'objectes metàl·lics. Per tant, generaven un soroll i en un moment determinat, doncs, vulguis o no, et podia arribar a despertar, i després, precisament, aquesta força de l'aigua i aquesta compressió doncs, també va poder afegir-hi alguns xiulets o algunes alarmes, i d'aquesta manera aquests rellotges d'aigua també incorporaven aquests sistemes d'alarmes sonores. Tot i això, en el passat, aquesta necessitat sobretot la veiem vinculada a la religió. Pensa que al final arriba un moment en la història de la humanitat on la societat es divideix. Hi ha uns que poden ser una miqueta més vius i diuen, escolta, jo això de treballar no. Saps? Jo el que faré serà vetllar per tu resant els déus. Aleshores, clar, pateixes, no? Jo el món espiritual me n'encarrego tu i tu ja em pagaràs una part de la meva, no? Ja em mantindràs perquè jo així... I un altre et dirà, bueno, jo em dedicaré a protegir la resta de coses, no? No aniré al camp a doblegar l'espinada, però protegiré. Aleshores, hi ha com aquesta divisió clàssica que s'ha dit, no? Dels ordres en què trobem els treballadors, els guerrers i els religiosos. És a dir, evidentment, però, esclar, si jo em comprometo que no aniré a doblegar l'espinada perquè a canvi estaré resant, és molt important, com a mínim, que compleixi amb els horaris de resar, que m'estigui resant, no?
7: Almenys fer-ho bé, no?
6: Sí, ni que sigui de cara a la galeria. És per això que dins del món religiós és tan important també el control del temps i poder-lo controlar, valgui la redundància, però també ser-ne conscient, no? I d'aquesta manera doncs, poder fer les oracions o els oficis que convinguin en cada moment. És per això que ja trobem doncs, aquests rellotges i aquests rellotges que incorporen alarmes en aquest primer moment d'aquest primer cristianisme, d'aquest primer monacaisme, aquests monjos o aquests primers monjos com Cassiodor o Procopi, que ja parlen també d'aquests rellotges d'aigua amb sistemes per marcar les hores de duració. O, per exemple, en el cas del budisme, no és només exclusiu del cristianisme, doncs que als segles 7 i 8 també ja trobem sistemes semblants, on, per exemple, en el cas dels musulmans, a la gran mesquita de Damasc, al segle XII, s'hi va instal·lar, jura, al seu costat, un enorme rellotge d'aigua que el que feia era marcar les hores d'oració, i així tothom sabia quin era el moment que s'havia d'aturar la feina i doncs rendir culte al Déu. Aquesta mateixa funció després, en època medieval, serà la que assumiran els campanars de les esglésies. En un primer moment l'objectiu és aquest, és marcar la vida religiosa del dia, no? Del dia a dia, i que després la gent això acaba doncs, també incorporant. Doncs, quan sona l'Àngelus al migdia, doncs, potser és el moment, de més enllà de resar l'Àngelus, doncs, també de parar per fer un mos i dinar, o quan sona no sé quin altre les vespres cap al vespre, doncs, també potser és el moment de deixar la jornada i anar-se'n cap a casa. Tot això s'anirà doncs, aprofitant per la vida quotidiana laica. Però anem al tema. Porto 5 minuts xerrant i encara no dir res del despertador, per tant, anem al tema. Des de quan hi ha un aparell d'ús individual que podem programar perquè soni i ens desperti a l'hora que ens doni la gana? Doncs sembla que des del segle XVIII, aproximadament, de fet, el 1786, Levi Hutchins, un rellotger de New Hampshire, als Estats Units, va inventar un aparell, ell era rellotger, i va inventar un aparell que sonava, un rellotge, que sonava cada dia a les 4 de la matinada, perquè era l'hora que ell es llevava. Ara bé, això és com el primer despertador, però s'ha de dir que era un rellotge que només sonava a les 4 de la matinada, no podies canviar l'hora, els diumenges, se siente, també tocava a les 4 de la matinada, i només era d'ell. Per tant, sí que és el primer despertador, però d'aquella manera, perquè només el tenia ell. Ens haurem d'esperar doncs, uns quants anys, més de mig segle després, fins que el 1847 el francès Antoine Redier patentés el seu model de rellotge despertador que es podia ajustar a qualsevol hora, per tant ja érem semblant als despertadors que tenim actualment, sempre que fos una hora en punt. Si t'havies de llevar un quart de sis...
7: Ja, malament.
6: Malament, havies de...
7: O a les 5 o a les 6.
6: Exacte, havies de triar les hores en punt. I és curiós, però que en aquest cas la patent no va traspassar l'Atlàntic, i és per això que uns anys més tard un americà, no? un senyor dels Estats Units, va patentar exactament el mateix i va crear doncs, també, a partir del 1876, el que es considera com el primer despertador ja creat en massa. Perquè tot plegat al final ve lligat de l'auge del capitalisme i de la industrialització. És a dir, és importantíssim, de la mateixa manera que era importantíssim pels monjos saber a quina hora havien de resar, és importantíssim pels patrons saber a quina hora han d'entrar els seus treballadors i pels treballadors a quina hora han d'entrar a treballar a la fàbrica i no perdre la seva feina. És per això doncs, que en aquest context comencen a proliferar, en molts casos, en aquest context de les colònies industrials i de més, com que vivien tots junts, el que es feia era, doncs, hi havia això, les campanes, o hi havia sirenes, no? Hi havia com un despertador comú que anava marcant els canvis de torn i, per tant, quan s'havia de llevar la gent, perquè en aquest primer moment eren molt cars, també, aquests primers despertadors. Era tecnologia punta, era l'iPhone 16 de la època, era el despertador. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas, he fet una miqueta de cerca a la premsa històrica i he trobat al voltant del 1880 anuncis de despertadors, en la premsa espanyola d'aquell any, que te'ls venien per unes 12 pessetes i mitja. Tu ja és molt o és poc? Doncs també he buscat a veure més o menys,
7: sí,
6: no?
7: Sí,
6: què era, doncs, aquell
7: car,
6: mateix
7: no?
6: Any, una barra de... un quilo de pa rondava la mitja pesseta.
7: Mare
6: i
7: meva.
6: Un litre d'oli estava al voltant d'una pesseta i mitja. No? I un despertador te'n valia 12 i mitja. Per tant, eren objectes cars que es compraven a terminis, també, i que al final eren objectes que es cuidaven i que s'acabaven heretant, perquè doncs, era molt car. I com et deia, sobretot en aquest context de la feina, era importantíssim tenir rellotge i tenir despertador. Al final, els aristòcrates els és igual llevar-se una hora que una altra, perquè total, per la feina que fan. Però en el cas dels treballadors sí, i els que vivien a les fàbriques o vivien molt a prop de les fàbriques tenien aquestes sirenes, però i els que no?
7: Clar, clar. I és que fa estona que penso, i com ho feia la gent abans? De veritat que fa estona que ho penso.
6: Doncs podies contractar els serveis d'un despertador.
7: Una persona humana anomenada despertador.
6: Efectivament.
7: Que no dormia mai.
6: No era ben bé això, però sí que existia la figura, l'ofici del despertador, que era la persona que tu li pagaves uns cèntims, no estava subscrit, no? Era en aquell moment, tu li pagaves uns cèntims i cada matí, a l'hora que tu li diguessis, s'ocupava d'anar-te a despertar. Això a vegades ho feien amb unes perxes, amb uns pals molt llargs, no? Perquè el que feien era picar-te a la finestra.
7: Que agradable.
6: Bueno, perquè et despertessis. I a vegades hi havia com el compromís de que s'havien d'assegurar que t'havien despertat. Perquè, clar, si no els hi posaves una reclamació de...
7: Clar, no, no... Típic, obres la finestra, ja m'aixeco, ja va...
6: Arribes a la feina, no, és que no ha passat el despertador. Bueno, senyor...
7: S'agafa la baixa.
6: No, exacte, no seria aquesta. En el cas d'Espanya, això era una feina que podien arribar a fer els serenos, que n'havíem parlat en un altre capítol, que eren aquests que guardaven les claus i demés, doncs també podien arribar a fer aquestes funcions de despertador, i en el cas d'Anglaterra o Irlanda van estar en actiu fins als anys 20, aquest ofici. Tot això canvia després de la Segona Guerra Mundial. En part, el món d'avui canvia després de la Segona Guerra Mundial, sobretot també per la introducció en el nostre dia a dia del plàstic, de l'omnipresent plàstic, el que fa també doncs, és abaratir els costos de producció d'aquesta mena doncs, d'objectes, que fa doncs, que no siguin tan cars i que puguin entrar doncs, ja plenament dins de les llars més comunes. I després, a partir dels anys de mitjans dels anys 50, també doncs, entren els digitals. Són els, quan trobem els primers despertadors digitals. I avui doncs, sembla que és un aparell, no?, que està en cert perill d'extinció. Potser no és d'aquells que estan a les últimes, però sí que, bueno, està en aquella llista de una miqueta, no?
7: Quatre padrins, jo, que sóc com una seu de padrina, i ja ho veig. Sí, ja ho veig, que en algun moment se m'acabarà això dels despertadors, ja
6: doncs
7: ho veig.
6: Doncs sí, és això, com a mínim, en el cas... no et pensis, ara veuràs per on vaig. Un estudi que es va fer el 2017 a Espanya deia que un 81% dels usuaris de telèfon tenien un smartphone, un telèfon intel·ligent. I d'aquest 81%, el 65%, per tant, molt més de la majoria, utilitzava el telèfon com a despertador, una cosa que la majoria dels experts en el son desaconsellen totalment, perquè l'ús del telèfon abans d'anar a dormir doncs, pot afectar negativament en el son, i el fet també doncs, de tenir, ja no dic amb notificacions activades o tot això, doncs tenir aquest telèfon a dins de l'habitació doncs, també pot arribar a ser perjudicial. És per això que s'està també doncs, treballant en que això no passi i que tornin a ser una miqueta com tu, que tornem a ser una miqueta padrinets.
7: Que soc visionària. No?
6: I, per exemple, hi ha algunes iniciatives curioses, com en el cas, per exemple, d'aquí mateix a Catalunya, de Manresa, que aquest 2024 es van repartir més de 1.000 despertadors. L'Ajuntament va repartir més de 1.000 despertadors analògics, bueno, diguem digitals, però vull dir que d'aquests que van amb una pila i demés, que no fan res més que dir-te l'hora
7: i sonar quan
6: tu els programes. Doncs van repartir més de 1.000 despertadors entre els alumnes de primer d'ESO de la ciutat, precisament per això, perquè no fos l'excusa de dir, no, és que necessito tenir el telèfon a l'habitació perquè em serveix com a despertador, no? Doncs, i d'aquesta manera doncs, propiciar uns hàbits del son una miqueta més saludables.
7: Doncs fantàstica iniciativa, eh? Tu no entens.
6: Jo tinc un despertador, és veritat que no l'utilitzo com a despertador, sinó que o sigui, tinc un rellotge despertador, no l'utilitzo com a despertador, reconec que utilitzo el telèfon.
7: Jo és que a casa meva, bueno, tu hi has estat a casa meva, i bueno, és, ara ho penso fredament, i jo tinc un despertador perquè faig servir un despertador a l'habitació, però és que cada habitació de la casa tinc un rellotget d'aquests despertador, que potser tampoc és normal, eh? Vull dir, jo dec com aglomerar tots els despertadors del carrer, perquè al meu carrer crec que ningú fa servir, perquè clar, quan sento el matí, sobretot a l'estiu, que dormim amb les finestres obertes, les alarmes dels veïns, al matí tothom li sona l'alarma al mòbil. Clar, els tinc tots a casa.
6: Sí, com n'han de tenir les restes i els tens tots tu.
7: Sí, el que passa és que els d'ara sí que crec que no... Bueno, potser sóc jo que no dono amb el bo, eh? No et duren molts anys. Ma mare té 65 anys i fa res, uns mesos, va haver de llançar el despertador que li van regalar, atenció al que et diré ara, pel seu casament.
6: Déu-n'hi-do.
7: O sigui que el despertador li ha durat quasi 40 anys. Jo penso, com és que els meus em duren 4 anys?
6: Bé, perquè ni la fabricació ni la intenció segurament de que tinguin aquesta durada és la mateixa. Al final també deu haver un tema d'obsolescència programada entremig.
7: Totalment. Tant de bo tenir un despertador que duri 40 anys.

0: Mira, avui que parlem de despertadors, una cosa que està super associada als despertadors és el temps, i el temps a la música. I sempre m'he sentit molt frustrada, perquè a mi m'agrada molt la música, tothom ho sap, però no controlo gens el ritme ni els temps. Bé, volia iniciar una mica la meva secció d'aquest capítol amb aquesta cançó d'Extremadura, senzillament, perquè es diu Con un latido del reloj, i no va ni del temps, ni dels relojes, ni de nada. Realment només hi ha un vers en el qual diu Como un reloj te tengo en la cabeza a totes hores. Realment, pel poeta és que són ells, no s'ho van currar massa amb aquest vers, però sí que la cançó és xula, si l'escolteu és molt xula. I com que també saps que fa bastant que em dóna la gana i em deixes fer-ho...
1: Sí, a la vista està amb aquesta cançó. No, un vers, mira, un vers.
0: Però ah, que és xula.
1: Sí, sí.
0: La gent no ho pot veure, però estaves ballant una miqueta.
1: Ui, sí, una cosa...
0: És cert, és cert. Doncs, com t'anava dient, Àlex, em venia de gust parlar una mica de temps i de rellotges, perquè el concepte del temps també el trobo sumament interessant. Llavors, com per començar fàcil i que tothom segurament li soni, doncs no podia deixar de portar els rellotges del nostre amic Salvador Dalí, que també s'ha especulat molt sobre els rellotges i tothom té aquesta cosa dels Camembert a sobre. En aquest famós, ell va utilitzar moltes vegades la història dels rellotges desfets. Sí que la persistència de la memòria, que és aquest quadre famós, que és com una platja del Cap de Creus, on hi ha tres rellotges que es desfan, hi ha una mena d'autorretrat també desfent-se i moltes formiguetes, potser és el que més ha donat de parlar. A mi el que m'agrada dir, que molta gent potser no acaba de veure, és que realment és un autorretrat d'aquest quadre, és ell mateix, i només tenia 28 anys quan el va fer. Realment era un xaval, era molt jove, però ja tenia aquesta cosa tan tècnica, tan acadèmica, tan precisa en la seva pintura. I com et deia, s'ha especulat molt sobre aquests rellotges, però a vegades no acabem de relacionar Dalí amb la ciència, i Dalí estava super mega fascinat per tot el que eren les teories de la relativitat, les teories del temps, li interessava molt Einstein. Llavors, ell deia que aquests rellotges eren, cito literal, tendres, extravagants, solitaris i paranoics crítics, però no deixen d'estar desvinculats de la teoria de la relativitat, de l'espai i del temps. Una teoria que jo no et podria explicar ni en 7 vides, però que ell tenia, i mira que ja tot Catalunya li cau malament Dalí, no passa res, s'entén, però ell tenia la capacitat d'unir aquestes teories en una obra visual i plàstica. Concretament d'aquest quadre, ell va dir que era com una mena de fotografia de somnis pintada a mà, però realment tot el que simbolitzen els rellotges va molt més enllà d'un temps que és relatiu. Penseu també que hi ha les formiguetes, que les formiguetes en Dalí són mai res de bo. Així que, quan veieu aquests rellotges, jo el que intentaria dir a la gent és que no els simplifiqui, que hi ha molt més darrere del que sembla. I si parlem de rellotges, doncs evidentment un tipus de rellotge és el despertador, que m'ha agradat molt avui com has fet la secció, m'ha interessat molt, potser és per això...
1: No,
0: que...
1: I la resta de dies no.
0: Bueno, avui m'ha agradat especialment. No. Sí, es fa palès de la teva professionalitat.
1: Crec que no m'ho havien dit mai d'aquesta manera, però endavant.
0: Bueno, no sé, m'ha semblat sumament interessant tot el que has explicat, i pensava també tots els tipus de rellotge que hi ha més enllà del despertador. Hi ha rellotges analògics i digitals, hi ha els rellotges de pulsera, hi ha els rellotges de torre, els de saló, els de butxaca, els d'arena, els de pèndol, els de cucut, seria en català, els de cuco, sempre ho dic en castellà, i realment de tots se n'han fet autèntiques obres d'art, i a qualsevol museu que aneu, tipus Marès, així, trobareu aquest utensili, perquè en teoria compleix una funció en mil milions de materials, mil milions de formes, etc. Però el que passa és que a vegades el que menys importa d'un rellotge és que et digui l'hora.

0: Com et deia, a vegades el que menys importa és el rellotge. En aquest cas, també em tornaràs a renyar, perquè en aquesta cançó de Coldplay, que va tenir un èxit brutal l'any 2004, bueno, realment li van donar un Grammy com, un de, com, bueno, com la gravació de l'any. Es diu Clocks, la cançó és sumament... Hi ha un punt que diu que la confusió no acaba mai, que les parets es tanquen i els rellotges fan tic-tac. És que no hi ha més, però fixa't quina gran significació té el rellotge darrere. Bé, en qualsevol cas, era obligatori portar clocks perquè té aquesta cosa del piano que diuen que és la gràcia de la cançó. Una altra cosa, que també està molt vinculada al temps, saber fer aquest ritme, cosa que tampoc jo sé fer, com et deia abans.
1: Sí, clar, no, sí, al final pots fer venir bé tal com vulguis.
0: Espera, que ara això t'agradarà més. El Banc d'Espanya està fent una exposició per ensenyar els nous retrats que els reis s'han fet, això que els reis cada any es fan retratar. I com que ara són moderns, s'han fet retratar per l'Annie Leibovitz, que és una fotògrafa molt famosa. Llavors han dit, mira, en lloc d'ensenyar només els quadres dels reis, que queda com a ranci, farem una exposició que ho flipes, al voltant del concepte del temps. I han agafat molts artistes contemporanis d'aquests que m'agraden a mi, doncs Lito Barrada, el Manolo Laguillo, la Isabel Quintanilla, l'Isidro Valcárcer Medina, també alguns clàssics com Goya, han ficat coses de Chaplin també. I llavors el que han fet és, en aquesta exposició, reflexionar al voltant del temps, és dir, a través de la història, quina concepció s'ha tingut del temps, sobretot en les societats occidentals, i per què tenim un temps lineal que, com tu deies abans, el que fa és mantenir el control de la productivitat. Això és una altra història, de per què entenem el temps de manera lineal i per què el despertador sempre va endavant i no pot anar en paral·lel. En qualsevol cas, en algun punt de l'exposició també del que es parla és que certes classes socials veien en el rellotge un símbol de progrés i distinció social, i segurament ara el que veiem potser les generacions més joves és que el rellotge no deixa de ser quelcom que et lliga la productivitat i aleshores que has de fer. Parlant, però, de lligams, porto una obra d'art que... Bueno, espero que t'encanti, a mi m'encanta.
1: Bueno, pots contar, segur que deu anar sobre paelles.
0: Estic tan segura que aquest capítol ens quedarà tan bé, però és que tan segura. És una obra d'art que es diu Perfect Lovers, Els amants perfectes, del Félix González Torres.
1: Un moment, tot va malament.
0: Que no! Escolta'm. És una obra que ell va datar de l'any 87 a l'any 91 i són, literalment, el podeu buscar, dos rellotges de paret sincronitzats al mateix temps, són idèntics. Llavors, són dos rellotges... És que és molt maca la història. El que va fer el Félix González Torres és agafar aquests dos rellotges i posar-los al mateix... O sigui, sincronitzadíssims. Mateix segon, mateix minut, tot exactament igual. Llavors, el que va fer és que en el moment que el seu company va morir, diguéssim que els va començar a cronometrar, i clar, anava ben igual, però què va passar amb el temps? Que es van desincronitzar, seria, no descronometrar, es van desincronitzar. És a dir, el temps entre els dos rellotges que signifiquen o representen el Fèlix i el seu company es van allunyant, perquè al final del que parla és d'una distància simbòlica, no? Una mort i l'altra no. Realment el que hi ha darrere d'aquesta obra és, diguéssim, una mica el dolor del sida, perquè el company del Fèlix va morir de sida, ell també moriria de sida al cap de 5 anys, i amb aquest rellotge el que feia és com intentar evidenciar d'una manera molt clara que en un cert moment de la història, ara ja no passa, però en un cert moment de la història, quan eres diagnosticat, el temps s'acabava, i que sobretot si estaves amb algú altre, i una de les dues persones moria, doncs evidentment ja es començaven a generar dos universos paral·lels, no? Una persona s'ha quedat aquí i una altra se n'ha anat. I m'agradaria acabar llegint la carta que el Félix González Torres va escriure pel seu company, que està relacionada amb aquesta obra, que és molt maca. Li diu, res, són quatre línies, eh? Li diu, no tengas miedo de los relojes, es nuestro tiempo. El tiempo ha sido tan generoso con nosotros, imprimimos el tiempo con el dulce sabor de la victoria. Hemos conquistado el destino reuniéndonos en un momento determinado. Por lo tanto, devolvemos el crédito donde se debe, el tiempo. Estamos sincronizados ahora y siempre. Te amo.

0: I com que vaig posar Diccionari que sentimental, doncs volia acabar amb la Cyndi Lauper amb Time After Time i dient-te, Àlex, que és igual que tinguis despertador digital, analògic, el que sigui, al final el rellotge no deixa de ser una representació del temps, però que com tothom sap, i tornant a recordar el nostre amic Dalí, és tot molt relatiu. Jo quan estic amb tu és que em passen les hores volant.
1: Ai, Anna, no sé com t'ho fas, però sempre ho salves.

0: Merda, merda, merda, no ha sonat, Faitar!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
5: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
6: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren, si fa no fa, de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa, o la col xinesa, o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
5: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
6: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaires. Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana, cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua, ho escrius a la catalana, com ara el gazpacho, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gazpacho, diem gazpacho, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que a Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure-ho també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional, que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir de, que es fa del japonès a l'anglès, i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
3: La pregunta a TermCat.
5: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sens falta el director del TermCat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
7: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres en veritat el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
3: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: S'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: sí.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, màxima alerta a Catalunya pels incendis simultanis que cremen ara mateix a diferents punts del país. Un dels que més preocupa és el que s'ha declarat a l'Anoia, entre els municipis de Carme i la Pobla de Claramunt, i que manté confinades més de 33.000 persones. El foc continua fora de control i ha arribat a afectar diverses naus industrials i algunes cases. La feina dels bombers se centra en evitar que faci el salt cap a la zona del Bruc, a les portes del massís de Montserrat. Situació complicada també al Vallès amb l'incendi de Sant Manat, que també manté confinats veïns de nuclis com la urbanització del Farell dins del bosc i amb les flames pujant muntanya amunt cap a Caldes de Montbui. El govern ha centralitzat un punt únic de comandament de l'emergència a Cerdanyola del Vallès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 7 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La simultaneïtat d'aquests incendis ha fet reduir els efectius dedicats a l'extinció de l'incendi de les Gavarres, a l'Alt Empordà, que de moment ha afectat 2.200 hectàrees i que encara no s'ha pogut controlar. En plena onada de calor, el risc màxim de foc forestal s'eleva avui a més d'un centenar de municipis de 18 comarques. El govern espanyol s'obre a plantejar un objectiu de dèficit diferent per a les diverses comunitats autònomes. És la fórmula que reclamava la Generalitat i Esquerra Republicana i que s'ha plantejat al Consell de Política Fiscal i Financera, on Hisenda ofereix mantenir el marge de dèficit del 0,1%. La selecció espanyola avança al Mundial de Futbol i disputarà els quarts de final. El combinat va superar Portugal per la mínima amb un gol de Mikel Merino al temps afegit. Feia 16 anys que el combinat no arribava tan lluny en una Copa del Món. El proper rival serà la selecció belga, que ha golejat els Estats Units per 1-4. Dilluns hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Per commemorar aquesta efemèride, fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si els incendis estan també provocant gaires problemes en aquesta xarxa. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant que es mantenen tallades per incendi diverses carreteres.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
6: Si tu...
5: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme. Sí, 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme. Sí, 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i l'Ocalitat.

0: a la Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
1: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
2: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
0: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pere i Anna Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Ticket.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Les obres de reforma de la Sala del Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Orriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
3: Pel que fa a l'enderroc de la guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
2: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
3: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
2: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Orriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
4: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim, ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no?, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
2: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni, sentim-lo.
5: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
2: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Orriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
3: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena de explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
5: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
3: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

els Beatles ens enganyaven. Perdó, però és així, perquè les meves setmanes tenen 6 dies i no 8. Els Beatles ens enganyaven. Perdó, però és així, perquè les meves setmanes

0: Avui dimarts els termòmetres poden superar els 40 graus en diversos punts del territori. És una situació excepcional, sí, però cada vegada és menys inesperada, perquè les onades de calor extrema s'han convertit en un fenomen recurrent i això ens obliga a mirar més enllà de la previsió meteorològica. La prioritat és clara, seguir les recomanacions de Protecció Civil, evitar conductes de risc i protegir especialment la gent gran, els infants i les persones més vulnerables. I una part important és que també cal extremar la precaució al medi natural, perquè unes temperatures tan elevades incrementen considerablement el perill d'incendi i que, malauradament, ara mateix es troben diversos incendis simultanis que cremen a Catalunya, a la comarca de l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Per altra banda, l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres, encara no s'ha donat per controlat, i a la Catalunya Nord l'incendi ja ha cremat prop de 5.000 hectàrees i més de 10.000 persones han estat evacuades. Un cop passada l'emergència, caldrà fer-se una pregunta. Estem preparats per conviure amb un clima cada vegada més extrem? Adaptar municipis, reforçar els serveis d'emergències, gestionar millor els boscos i crear més refugis climàtics ja no són una opció de futur, sinó una necessitat del present. És dimarts 7 de juliol del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, i que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Àlex Andreu, un programador de Caldes de Montbui. I després l'Isaac Muntades conversarà amb Eloi Cordomí, Albert Solà i Lluís Solanes a l'estació meteorològica d'Ugassa. Tocades a les 10 del matí, ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I acabarem el programa amb el Traster, la tertúlia d'Estar per casa, amb l'Enric Rubió, la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I com us avançàvem en l'editorial, diversos incendis cremen en Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès de Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que preocupa especialment és el flanc esquerre, com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de Marinada. I nosaltres tenim en directe a la Laia de Déu des del lloc dels fets. Laia.
2: Doncs sí, bon dia, Ona. Estem aquí al Balneari Termes Victòria, que és on s'han allotjat finalment les persones que van decidir dormir fora de casa degut a l'incendi que crema aquí al Vallès Oriental. Les van reubicar aquí perquè finalment doncs, no hi havia tanta gent i el Termes Victòria es va oferir com a refugi per a aquestes persones que havien de deixar casa seva corrent. Com molt bé has comentat, al final doncs, és un incendi que ha mantingut certa activitat, però s'està treballant perquè s'aconsegueixi estabilitzar. Sí que és veritat que hi han treballat una cinquantena de dotacions terrestres i ara ja estan des de fa estona els aeris. Una mica de context, doncs això, com deies tu, el 2003, el de Gallifa i Sant Llorenç de Granada, i és una lluita dels bombers, és que és un foc que no pugui arribar a Sant Sebastià de Montmajor perquè d'allà és un moment que corri cap a les Elies i Sant Feliu i, per tant, cap al Moianès, que és el que va passar al 2003, perdoneu. Però, si voleu, ara us dono pas a Pol Batlles Colomer, que és el responsable d'operacions del grup Victòria, que això és el que ens deia de les persones que han passat la nit aquí a l'Hotel Balneari de Caldes.
3: Bé, s'ha gestionat que ahir a la tarda nosaltres ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament, un cop es va saber la situació, per oferir doncs, part de les habitacions que teníem disponibles en aquell moment per si hi havia necessitat que veïns del barri del Farell s'allotgessin doncs, aquí. Aproximadament unes 20 persones han passat la nit aquí. Sí, al final som una empresa arrelada al poble, al municipi, per nosaltres, no? Al final som d'aquí, llavors és totalment lògic doncs, les habitacions que en aquell moment teníem disponibles doncs, posar-les a disposició de les persones que ho necessitessin.
2: Per ara sí que és veritat que l'última hora és que el foc s'ha mantingut, no ha avançat el perímetre, per tant, per ara bones notícies, però seguim a l'espera de les primeres declaracions i de com avança o a veure si aconsegueixen estabilitzar el foc.
0: Doncs, Laia, adéu, moltes gràcies. Estarem al cas i seguirem pendents de com avança aquest incendi a Sentmenat. Estarem al cas i també connectarem amb tu més endavant per veure com avança, especialment aquest flanc esquerre que encara s'ha d'acabar d'estabilitzar. Moltes gràcies, Laia.
2: A vosaltres.
0: I canviem de tema perquè la tercera etapa del Tour de França va passar ahir per 17 municipis de la comarca d'Osona. És la tercera vegada que la ronda francesa travessa territori osonenc. La resposta del públic va ser massiva. Andreu Jiménez.
4: La Rambla del Passeig de Vic es va omplir ahir al matí de gom a gom per rebre la tercera etapa del Tour de França. A 3:15, persones d'arreu de la comarca van veure passar la caravana publicitària, que va repartir tota mena de productes que serviran de record per a tots aquells que n'han pogut agafar. Una jornada que també va servir per posar de manifest la magnitud de l'esdeveniment. Ho expliquen Jordi Galian i Albert Verdaguer i l'exciclista professional Josep Jofré.
5: Jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim, el ciclisme, ja hem anat a França. El que mou el Tour no mou cap carrera del món.
6: Podem demostrar al món que encara hi som, no? Que Catalunya és un país molt guapo, amb molta muntanya, amb un territori preciós i que amb una gent molt maca, i això també ho hem d'ensenyar al món.
7: És un dia històric, un moment inoblidable, que molts biguetans i biguetanes s'aficionaran a la bici de petits a partir d'avui, segur. Vull dir que tenim la gran sort de que som protagonistes, que passa per la nostra ciutat i per Catalunya, i al final doncs, és molt gran i molt emocionant.
4: Des de Jofre Cycling, conjuntament amb l'Ajuntament de Vic, van complementar la matinal amb una fanzona equipada amb una pantalla gegant, un espai perquè els més petits poguessin anar amb bicicleta, així com zones de música, restauració i espais d'ombra per protegir-se del sol. Sentim el regidor d'Esports, Eduard Comerma, i l'alcalde de Vic, Albert Castells.
8: Sí que esperàvem, no? Ostres, el pas del Tour, Vic, capital de comarca. Jo crec que també, no, aquesta zona d'animació preparada per diferents edats, doncs jo crec que també facilita, no, això, no, que gent de comarques veïnes segurament han preferit venir a passar el matí aquí amb tota la família que no al mig de la carretera, no? Per tant, bueno, em sembla que l'objectiu l'hem aconseguit, que hi hagués ambient.
9: Contentíssims, a més ens coincideix amb aquest dia festiu posterior a la Festa Major i, per tant, un honor per la ciutat de Vic ser aquest aparador a nivell mundial d'aquest gran esdeveniment esportiu que és el Tour de França, no? I que aquesta és la festa de l'esport, del ciclisme, és també tot això, no? Una oportunitat per donar a conèixer la ciutat al món.
4: Els ciclistes van passar pels vols a 2:15, repartits en 3 grups en una jornada que es va fer història a la capital de la comarca d'Osona.
0: I comença les obres de l'escorxador comarcal del Ripollès perquè sigui viable, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
10: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
10: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
12: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
10: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.
0: I Osona s'ha sumat amb les mostres de suport després del terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela les últimes setmanes. La concentració de Vic aquest dissabte va fer evident la necessitat d'ajudar les persones que es troben sense recursos a l'altra banda de l'oceà. Andreu.
4: La distància no és impediment per posar-se a la pell dels familiars dels afectats pel terratrèmol de Veneçuela. Les històries es multipliquen, com la de la Noreli Hernández, que fa 7 anys que viu a Manlleu. Amb la seva mare hi va poder contactar unes hores després de la catàstrofe natural, però una altra part de la seva família no va tenir la mateixa sort.
13: Lastimosament sí que hem tingut una altra família que vivia al litoral, a la zona de Catia la Mar. L'edifici es va venir a sobre i van quedar sepultats i l'ajuda va arribar molt tard i lamentablement van morir. Des de lluny se viu molta impotència, de tristesa, ver només la teva família, sinó el teu país destruït, destruït. És molt trist. No tinc paraules.
4: La Míriam Angarita no ha hagut de lamentar cap víctima entre el seu entorn proper, però ella també va participar de la concentració de suport a Veneçuela i als afectats pel terratrèmol organitzada per l'Associació de Llatinoamericans d'Osona.
14: Es muy fuerte porque Venezuela no debería haber pasado eso porque nosotros tenemos muchos años con serios problemas.

0: Como han salido de nuestro país, hemos salido todos, ¿vale? Y pues esto es un pequeño acto de acompañamiento y, como te digo, un acto humanitario para los hermanos venezolanos.
1: L'entitat preveu dues línies d'actuació per fer aportacions econòmiques a través dels telèfons oficials facilitats per la Generalitat de Catalunya i també establir dos punts de recollida d'aliments i medicaments. A la concentració s'hi van desplegar banderes de tots els països llatinoamericans i la solidaritat no entén de quilòmetres ni de fronteres.
2: Blai Taberner tornarà a ser el candidat de la CUP a l'alcaldia de Cardedeu a les eleccions municipals del 2027. Enric Rubio.
3: Doncs sí, Ona, així és. L'Assemblea Local de la Formació ha tornat a confiar en l'actual regidor i portaveu del grup municipal per liderar un projecte que, segons la CUP, vol consolidar una alternativa d'esquerres municipalista i independentista per al municipi. Escoltem el mateix Blai Taberner.
4: Jo entomo aquest repte amb moltíssima il·lusió, però també amb moltíssima responsabilitat. Responsabilitat per què? Doncs responsabilitat perquè crec que jo, i en aquest cas la CUP de Cardedeu, tenim el repte de tornar a situar polítiques veritablement transformadores, veritablement d'esquerres, veritablement independentistes i que defensin la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre país, a l'Ajuntament. I amb il·lusió per què? Doncs perquè penso que això que nosaltres tenim ganes de fer, ho hem de fer i ho podem fer amb moltíssimes persones més. Persones que hi són, persones que estan mobilitzades, persones que estimen Cardedeu, que volen que Cardedeu canviï i que dediquen moltíssimes hores del seu dia a dia a fer que Cardedeu sigui un lloc millor. La gent hi és, les idees hi són, per tant, hi ha totes les possibilitats de que aquestes idees, de que aquestes propostes es puguin tirar endavant en un govern veritablement d'esquerres i veritablement independentista.
3: La candidatura és fruit, en definitiva, d'un procés intern assembleari que la formació ha desenvolupat durant els darrers mesos. Paral·lelament, la CUP també està impulsant una enquesta oberta al veïnat amb la voluntat de conèixer les principals preocupacions de la ciutadania i incorporar-les a l'elaboració del seu projecte per als propers comicis.
4: Cardedeu, el que hem vist en aquests darrers 3 anys és un gir a la dreta en les polítiques d'àmbit social i també hem vist un gir cap a l'espanyolisme en la no defensa de la cultura, de la llengua del nostre país. A més hem vist un gir cap a la burocratització. Cada vegada es fa més complicat poder desenvolupar cultura popular, poder desenvolupar cultura comunitària al municipi. I això ens alerta profundament. Necessitem que aquest canvi de rumb es faci el més aviat possible, perquè 4 anys més de sociovergència poden transformar radicalment el futur del municipi cap a un municipi més gris, cap a un municipi pitjor.
3: Taberner repetirà així com a alcaldable després d'haver encapçalat també la candidatura de la CUP a les eleccions municipals del 2023. La formació afronta els propers mesos amb la voluntat de continuar configurant el seu projecte polític de cara als comicis d'aquest proper any.
2: I Ripoll prohibeix el bany a la font del Tòtil per evitar-ne la massificació, Isaac.
5: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim que deia.
6: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
5: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Raibon de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
7: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
5: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
8: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais.

0: espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
2: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Orriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
3: La plaça de la Catedral va acollir aquest dissabte el pregó inaugural que enguany mal a càrrec d'Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera. Un discurs que va reivindicar la sardana de competició i que va servir també per donar tret de sortida als dies de gran festa. Andreu Jiménez.
4: Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera, ha estat enguany l'encarregada de llegir el pregó de la festa major a la plaça de la Catedral. Ho feia en nom d'una entitat que dissabte que ve, dia 11 de juliol, viurà la centena edició del concurs de colles sardanistes.
5: Sobretot, doncs, la importància del treball col·lectiu que hi ha hagut durant generacions i generacions que han mantingut viu aquest esdeveniment únic, que és el concurs de colles sardanistes de Vic. I diem que és únic perquè precisament és l'únic a Catalunya que s'ha mantingut fins als nostres dies des de l'inici, diguéssim, des dels orígens d'aquesta sardana de competició. Les primeres edicions del 1902, 1904, 1905 en altres pobles i ciutats doncs no han tingut continuïtat i en canvi el nostre sí, justament en el marc de les festes de Sant Miquel dels Sants, i per això doncs creiem que és tan important reivindicar-ho. Home, i tant, és un honor perquè doncs ja sabem que per tots els biguetans i biguetanes la festa major, com dèiem, és una cosa important, és una cosa que té un punt de solemnitat que nosaltres no volem perdre i és el que volem transmetre i mantenir.
4: Malgrat que la sardana de competició no passa pel seu millor moment, Amat va voler recordar que és un esport de primer nivell. També va reivindicar la sardana esportiva pel seu caràcter atractiu, festiu, disbuixat i solemne.
5: I la veritat és que molt contents per això que dèiem, per reivindicar aquesta trajectòria que han dut a terme dansaires i col·lectius de la ciutat de Vic, i també per reivindicar la feina que nosaltres fem com a entitat dia rere dia, que a vegades doncs, és una feina invisible i que està bé que en moments com aquest doncs, es vegi i es dignifiqui. Un altaveu per poder mostrar allò que nosaltres ja fem cada dia i durant moltíssims anys, i per això estem molt contents i molt agraïts.
4: Amat va convidar tothom a la celebració del centenari del concurs de colles i va tancar el pregó convidant a tothom a ballar una sardana de germanor. El pregó va donar pas al tradicional concert de la vigília protagonitzat per la banda de l'Escola de Música de Vic.
3: I la forta calorada no ha restat públic ni lluïment al cap de setmana centrat de la festa major. El seguici solemne, l'ofici de Sant Miquel dels Sants i els balls de lluïment a la plaça de la Catedral han estat un dels plats forts d'un programa que continua fins aquest diumenge.
4: Figures gegants, caps de llúpia, cavallets, àliga, mulassa i la resta d'elements del patrimoni festiu recorren els carrers del centre històric fins a la catedral acompanyats de músics, entitats i centenars de participants. Enguany, un dels moments més simbòlics el va protagonitzar Miquel de Planell, que ha portat el penó de Sant Miquel gairebé 90 anys després que ho fes el seu besavi. Després del seguici, la catedral acollia l'ofici solemne en honor a Sant Miquel dels Sants, que s'han tornat a celebrar després que l'any passat els actes religiosos se suspenguessin arran de la polèmica sorgida per a la invitació de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola i l'arcabisbe de Valladolid, a l'ofici de la Festa Major. A la sortida, els segals d'Osona enfilaven dos pilars de les portes de la catedral.
6: Ha anat bé, i sempre quan surt el sant els muntem i és una mostra de respecte.
4: Qui no se'n va perdre detall va ser el president del Parlament, Josep Rull, convidat d'honor d'enguany.
7: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
8: Jo crec que la nació s'ha de sentir molt orgullosa de tenir expressions tan sublims com Sant Miquel dels Sants de Vic. Una nació és un relleu generacional ben fet. I aquí, en aquest seguici, es nota. I amb això que hem viscut aquí a la plaça de la Catedral, es veu.
4: Un cop acabada la celebració religiosa, totes les mirades es traslladaven de nou a la plaça, plena de gom a gom, malgrat la intensa calor. Era el moment dels esperats balls de lluïment. Els grallers i timbalers de la ciutat obrien els balls, seguit de la colla sardanista La Riallera. Després, les figures oferien una rere l'altra les seves danses davant del públic, en una mostra que combina solemnitat, música i tradició. Així ho vivien alguns dels participants.
7: Home, això és espectacular, espectacular, molt maco.
9: Costa.
10: Fa una mica de calor avui.
9: Fa molta calor.
10: Un orgull formar part de la Festa Major
9: i de gaudir de la festa popular infantil i la festa gran, doncs això és un orgull.
10: Sí. Home, és un honor, però és nervis, preparació, dies d'assaig, i no és fàcil, no és pim-pam i ri.
4: Amb una plaça plena, llargues ovacions i la participació de desenes d'entitats, Vic ha tornat a demostrar que el seguici de Sant Miquel dels Sants continua sent molt més que una tradició.
3: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha acollit una nova proposta de cardamots del Festival de la Paraula, Enric.
11: Així és on i enguany, qui ha estat un dels pilars del sector, està la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat el públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre les plantes remeieres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut per relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes de les herbes medicinals mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
12: Sempre, jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo sóc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava. I dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant. I aquí estic, explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt escoltar històries. I llavors, explicar històries és una manera també doncs, d'haver-te de nodrir de moltes històries i llavors a poder-les explicar. I hi ha com una cosa molt màgica que quan tu expliques una història, la primera vegada és d'una manera, la segona és d'una altra, llavors algú et diu alguna cosa i ho incorpores i es va com transformant i vaja, és molt màgic, és molt guai.
11: Amb un estil proper i ple d'humor, del Poblet ha anat desgranant llegendes i curiositats al voltant d'aquestes plantes remeieres, convidant el públic a descobrir-les plegats. Escoltem a Núria Perales, espectadora.
13: Bueno, està molt interessant, és la segona vegada que vinc i realment és... gaudeixes molt, ho explica molt bé, i a més són històries que realment no coneixes, no? És molt maco. No puc dir que m'hagi agradat una cosa més que una altra. Tot, des del principi fins al final.
11: Abans de la sessió per adults, la narradora també ha explicat contes adreçats als més petits de Cardedeu, una proposta que ha estat un èxit de participació.
12: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons, amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.
11: En acabar els contes per adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica en productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
14: Hola, molt bon dia. Benvinguts a Informació Meteorològica. Déu-n'hi-do, quina onada de calor. No hi ha treva, les temperatures no afluixen, és un una calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants perquè no afluixarà ni a bon tros. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort en algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat de 20 graus en molts llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus, no s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. No s'escarten 40 graus d'aquestes zones, temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent a nuvolades. Hi pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies i no s'escarten 4 gotes a la zona de Baiter, a les zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles de direcció variable. I això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies, i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor, eh? No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint, no veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt.
15: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Osona. Territori 17.
1: Són 2:15 del matí, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Estàs enfadat, eh?
2: Seguim.
1: Seguim. En fi, començarem per repassar la portada de La Vanguardia, que avui tenim, en aquest cas, dos protagonistes. Comencem pel primer.
2: Mira, sí, que avui La Vanguardia, el que titula la seva portada, si la pàgina on busquem les portades no se'm torna boja... No hi ha manera. Ara ja estic als diaris catalans. Doncs sí, dos protagonistes. Malauradament, hem de parlar d'incendis. Incendis simultanis posen escac Catalunya. Tres focs declarats i alhora Sant Benet, la Noia i Artesa de Segre obliguen a confinar milers de persones. Tres quartes parts de la península estan en risc alt o extrem de patir incendis forestals per la calor. Mm-hmm. I a la imatge doncs, es veu una urbanització de la comarca de la Noia, justament allí on des de lluny es veuen les flames. I la imatge destacada, doncs Miquel Merino. Ahir Espanya es va classificar pels quarts de final del Mundial després d'imposar-se contra Portugal per 0-1, i a la imatge doncs, del diari de La Vanguardia es veu el futbolista navarrès celebrant el gol que li va donar el pas als quarts, i veiem també un joc de paraules. El xupinazo de Merino dona el pas a Espanya. Jugador navarrès, xupinazo, avui comença Sant Fermín. Per tant, ja veiem aquest joc aquí de paraules.
1: Que et faig un apunt, si no vaig crec que no vaig errada, i és que Obeses, això ara m'estic anant del tema, eh? Obeses van treure una cançó per substituir la paraula xupito, que crec que li van dir didalet.
2: Un didalet,
1: en fi. Coses. Seguim, Andreu.
2: L'estructura del diari ara és la mateixa.
1: Exacte.
2: Que la que hem pogut llegir a La Vanguardia. El diari ara avui titula tres nous incendis simultanis agudits en una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu hi ha focs a la Noia, Sant Benet i l'Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i per l'on qualifica el moment d'extremadament complicat. I el protagonista de la portada del diari ara amb la imatge destacada doncs és Miquel Merino celebrant el gol que va classificar Espanya pels quarts de final. I també el que hi hagi més, indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència del Trump al Mundial. Mm-hmm. Amb els seus contactes va trucar el president de la FIFA perquè el davanter de la selecció dels Estats Units va ser expulsat amb una vermella directa i va poder jugar ahir, però per sort i per justícia poètica els Estats Units ahir van perdre 1-4 contra Bèlgica.
1: Més que merescut.
2: El karma existeix.
1: Exacte. Seguim per la portada del periòdico.
2: 10 nous hotels plantegen la seva obertura a l'hospital. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el districte econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. Uh-huh. I la imatge, doncs, evidentment, futbol, Mundial de Futbol, una imatge jo crec que molt representativa, ja que es veu a Miquel Merino celebrant el gol, al fons Cristiano Ronaldo, que és molt probable que aquest hagi estat el seu darrer partit en una Copa del Món, i el que llegim acompanyant de la imatge és Espanya entra als 8 millors.
1: Mm-hmm. Seguim i acabem el repàs dels diaris catalans per la portada del Punt Avui, que avui sí que parla sobre un tema que està marcant el país.
2: Sí, i és un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. Mm-hmm.
1: Doncs obrim la mirada, Andreu, i seguim per els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: Que avui la portada del País tot és mundial, escàndol al Mundial per el tracte a favor de la FIFA a Trump. El republicà va reconèixer que va demanar al seu amic Infantino, president de la FIFA, que revisés una targeta vermella al golejador dels Estats Units, clamant al món del futbol per una decisió que doncs taca el torneig. I finalment doncs els Estats Units aquesta matinada ha perdut per 1-4 contra Bèlgica. I la imatge és Miquel Merino, que és el protagonista de totes les portades dels diaris, celebrant aquest gol que va donar el bitllet als quarts de la selecció espanyola.
1: Seguim per la portada del Mundo.
2: Igual, avui la portada doncs titular i imatge fa referència al Mundial. Espanya resol in extremis i es llança el somni mundialista, i a la imatge Miquel Merino celebrant el gol que va classificar la selecció espanyola.
1: Mateixa imatge des d'una altra perspectiva.
2: Correcte.
1: Seguim per La Razón.
2: La Razón, l'ex-mà dreta de Marlaska a Leire. Hem desactivat tot. Interior va maniobrar el 2021 per controlar el relat contra la denúncia d'un contracte que estava sota sospita de l'UCO.
1: Mm-hmm. I el que veurem...
2: I la imatge,
1: bueno,
2: doncs,
1: la imatge és, la...
2: és Miquel Merino celebrant el gol d'Espanya. També el protagonista d'ahir.
1: Una altra perspectiva. I ara sí que acabem el repàs de portades per la de l'ABC.
2: Que llegim Sánchez blinda Mercedes González i obre una guerra amb defensa interior. La Moncloa impedeix a Marlaska prescindir de la directora de la Guàrdia Civil i a Robles després de prendre mesures contra el DAO. I a la imatge es veu a Miquel Merino celebrant aquest gol de la selecció espanyola.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 6 minuts de 2:15. I avui a l'entrevista parlarem d'una nova plataforma que compta amb un lloc web i una aplicació creada per un programador de Caldes de Montbui. Ell ha volgut canalitzar la seva inquietud per explorar el territori amb aquesta eina pensada perquè tothom pugui descobrir i visitar els municipis de Catalunya. Per parlar-ne, avui tenim el seu promotor i creador, l'Àlex Andreu, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'una Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
3: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Àlex Andreu. Ell és el creador de Monscat, una aplicació i una web també que ens permetrà, doncs, descobrir tots els municipis de Catalunya per al nostre propi peu. Abans de res, donem la benvinguda, com bé has dit, a Àlex Andreu. Bon dia i gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca. Com estàs?
4: Hola, bon dia, Laia. Molt bé.
3: Doncs bé, comencem primer de tot. D'on neix Monscat?
4: Monscat neix d'una necessitat de... jo el 2019 em trec el carnet de cotxe, començo a conduir i dic, què faig per agafar soltura amb el cotxe? Dic, doncs vaig a conèixer Catalunya i començo a visitar tots els municipis de Catalunya, bueno, els que podia. Però clar, jo tot això ho portava amb un Excel, i un Excel és una mica farragós de fer, i a més jo em dedico a... jo soc programador de pàgines web i dic, som-hi, anem a fer una pàgina web per gestionar una mica això, bàsicament per mi, i si podem extrapolar-ho a tothom que vulgui i tingui aquesta necessitat i vulgui fer servir també això i conèixer una mica més sobre Catalunya.
3: Ara m'estaves dient, no, això, que tu pots anar amb cotxe, tal, però què hi trobarà, per exemple? Quines coses bàsiques, els primers ítems que trobes quan et registres a la web de Monscat?
4: Vale, Monscat té dos parts, la part amb login, amb registre, o la part sense. La part sense registre, bàsicament, trobes informació sobre comarques, províncies, vegueries i municipis, tenint, incloent gentilicis, nuclis de població, població, àrea, noms i coses d'aquestes molt bàsiques. Llavors, quan tu et registres dintre, t'apareix la part més lúdica de lo que és l'app, no tan divulgativa sinó més lúdica, que és el mapa. El mapa bàsicament és un mapa que es pinta amb les teves faces, de manera que tu quan visites un municipi, des de l'app o des de la web, pots marcar-lo, se't coloreja el que és el municipi i pots anar veient d'una forma molt visual com va la teva conquesta dels municipis catalans.
3: Clar, perquè al final hi ha... quants municipis n'hi ha?
4: Bona pregunta, perquè a Catalunya n'hi ha 947, però en un futur estic intentant expandir els Països Catalans, que són 1.859 municipis.
3: Ei, això és molta feina. Com ho has fet? Perquè, clar, al final és moltíssima feina, vull dir, jo aquí estic... vull dir, és molta feina, estic imaginant com ha de ser gestionar tot això, procés de treball, perquè entenc que ho has fet tu sol.
4: Totalment sol, sí. Jo sol amb intel·ligències artificials... i amb Google i Wikipedia i totes les webs de tots els ajuntaments que me les he mirat per dalt i per baix, per tot arreu.
3: Clar, i ara em parlaves de les persones registrades també, que quan es loguegen, no, doncs ells van fent, no, amb les seves pròpies passes, doncs quan visitin un municipi podran donar-li, però més enllà d'això hi ha algun tipus d'interacció més en aquesta... o sigui, més enllà de saber el gentilici, dades, informació històrica, potser, què més hi pot trobar la persona?
4: A part de la informació bàsica, com bé has dit, la gràcia de fer-te compte, diguem, és poder registrar per on vas passant, veure el mapa pintat, i a part hi ha un tema d'un quiz, és un qüestionari diari que es van fent preguntes sobretot sobre tema geogràfic, perquè em sento més en tema geogràfic, sobre Catalunya. Hi ha dos rànquings. Un rànquing és sobre municipis visitats, a qui importa més, i l'altre és sobre les preguntes al qüestionari.
3: I ara mateix hi ha algú que hi hagi visitat pràcticament tots els municipis o la gran... Sí, o la gran... No? Hi ha algú que hagi visitat pràcticament tots els municipis?
4: No.
3: Encara no, eh?
4: Encara no. Estamos en ello. Jo, per exemple, em porto 570. Just he passat la meitat.
3: Bueno, a poc a poc. Clar, i ara em parlaves d'un quiz geogràfic. Com et va sortir aquesta idea? Vull dir, perquè al final jo entenc que el que tu buscaves era que les persones que es registrin, o inclús sense registrar-se, que el que facin és conèixer el territori que les envolta.
4: Clar, el quiz va venir una mica arrel de... Ja que tinc centralitzada tota aquesta informació que anés recol·lectant de tota la internet a vida i per haver, doncs intentar com donar-li un caire més lúdic al... No només anar al mapa i marcar i que se't vegi pintat, sinó anem a aprendre una mica sobre el nostre país, a poc a poc. I per això el qüestionari no és d'aquests infinits, és cada dia hi ha 5 preguntes, i tu les pots fer o no, i en funció d'això vas pujant posicions.
3: Això està bé, que les puguis decidir si les fas o no. I no sé si hi ha l'opció de, per exemple, no sé, què més has fet amb aquesta web? Perquè ara estem parlant de l'aplicació, però entenc que el web també funciona igual, té les mateixes funcionalitats.
4: La web, evidentment, és molt més extensa. Hi ha molta més coses, sobretot per tema format de pantalla. Vulguis anar a l'ordinador, té una pantalla molt més gran, per tant, permet visualitzar molta més informació d'una tacada. En canvi, l'app, realment hi ha el mateix, però com que la pantalla és més petita, està una mica més condensat tot. Llavors, la gran diferència és això.
3: I a part d'això, què més trobarà l'usuari? A part del quiz dels municipis que vagin marcant passes, has afegit alguna cosa més? Perquè entenc que potser és molta feina i vull dir, al final, no? Vull dir, cadascú té el temps que té.
4: Sí. Mira, una de les coses que em passava mentre jo viatjava per Catalunya, clar, vulguis o no, és un viatge llarg i farragós, molt divertit i molt maco, però que requereix molt de temps. Llavors, una cosa que em plantejava és, vale, jo estic a Montornès de Segarra. Què hi ha aquí? Què puc fer aquí al costat? Llavors he afegit una part d'esdeveniments que bàsicament engloba tot el que són festes majors, festes culturals, fires i mercats i museus, i hi ha un apartat que va creixent a poc, que són festes de foc de tot el territori català. Actualment, únicament a Catalunya, perquè a Catalunya ja hi ha 5.538 esdeveniments. Així que si vull abarcar més la resta de països catalans, tinc molta feina.
3: Home, sí. O sigui, no, crec que ningú sabia, ho havia quantificat amb dades, o almenys jo no conec que ningú ho hagi quantificat amb dades, però em sembla bastant fort que hi hagin 5.000 esdeveniments durant l'any.
4: De moment.
3: I com és que, o sigui, et va sorgir aquesta inquietud i entenc que és molta feina. Com va ser aquesta feina de formigueta, entenc, d'anar posant i afegint cada esdeveniment, perquè potser hi ha esdeveniments que no coincideixen sempre amb dates.
4: Això és el gran problema que em trobo sempre. Clar, jo he intentat que tots els esdeveniments venen amb una data, que l'usuari no la veu, però serveix per mi, per anar actualitzant automàticament cada any, que és tipus, en vez de posar del 15 al 16, poso pues, segon cap de setmana d'agost. De manera que cada any se m'actualitza automàticament les dates. Però sí, és una feinada, perquè hi ha molts ajuntaments que no tenen les dates de la seva festa major posada, per exemple. Llavors és anar rebuscant a festes i fires, festesmajors.net, anar buscant a moltes pàgines, i quan m'entero hi ha pàgines que no són de l'ajuntament, sinó que de la comarca, que allà sí que hi ha aquesta informació. Llavors anar agafant poc a poc, anar investigant, anar recol·lectant, i anar afegint tot això a Montscat, que de fet Montscat està viu i va creixent.
3: Bueno, poc a poc, entenc que és molta feina. Jo estic al·lucinant amb la quantitat d'esdeveniments que hi ha a Catalunya, continues al·lucinant, però anem a parlar, abans m'has parlat de mapa dels països catalans. Entenc que això és un projecte futur, que està en procés, que està parat, què està passant?
4: Estamos en ello, work in progress. Ara el que sí que està fet 100% és Catalunya, tot i que encara estic trobant festes majors de certs nuclis urbans petits, molt petits, per exemple del Pallars, que n'hi ha moltíssims, i vaig trobant festes majors concretes dels seus nuclis de població, però estic fent una expansió per arribar a la resta de països catalans. És a dir, Andorra, Catalunya Nord, País Valencià, la Franja de Ponent, Balears i l'Alguer.
3: I també vols incloure festes... O sigui, bueno, esdeveniments, no sí. Festes.
4: M'encantaria. A veure fins on arribo. Ja anirem veient, anirem veient. De moment Catalunya segur. La resta ja anirem veient.
3: Clar, i ara a mi em sorgeix una pregunta. Al final tu portes la meitat dels municipis visitats. Hi ha algun que t'hagi sorprès per bé que tu hagis visitat i un altre que t'hagi sorprès per, en clau negativa, potser? Que diguis, mira, hi ha aquest municipi que sí, però no recomano visitar. Per X o per I, eh? Podria ser, no sé.
4: Bueno, com pots veure en el mapa, la part que més m'agrada a Catalunya és els Pirineus, que està tot en verd. Llavors, jo recomano molt els Pirineus en general, tot. Sobretot poblets petits, com podria ser Sant Llorenç de la Muga, Sant Julià de Cerdanyola, Fígols i Alinyà, Alàs i Cercs, la Vall d'Avança, tot això és preciós, són zones molt boniques. I així que m'ha desagradat, pues, una mica la plana de Lleida. Però bueno, bàsicament jo tolero molt poc la calor, llavors allà, quan jo em puc moure, que és a l'agost, complicat, sí. Però bueno, hi ha zones molt boniques a Lleida igualment.
3: I ja per anar tancant, si algú s'està avançant, diu, ostres, no sé per on començar, no em deixarà marcar el meu... O sigui, el lloc on estic et deixa marcar el lloc on estàs, per exemple?
4: El lloc concret?
5: Sí.
4: No. O sigui... Té una funció de GPS, de geolocalització, i et detecta quin municipi estàs. Uh-huh. No et marcarà estic al poble de tal, però sí que et marcarà estic al municipi, el que sigui.
5: El que sigui.
4: Això sí.
3: I ja per tancar, què li diries a algú que està pensant-se, per exemple, en entrar a la web, registrar-se, o baixar-se-la pel mòbil? Entenc que està per Android, iOS, tots els dispositius, o encara no?
4: A dia d'avui només està per Android i, evidentment, web. Però la web ja estic intentant fer que sigui el que es diu responsive, que és bàsicament que es pugui visualitzar bé des del mòbil. Perquè he tingut problemes amb iOS, que ja estic intentant solucionar. Però de moment només amb Android.
3: I ja per acabar, Àlex, què li diries això a algú que s'està pensant descarregar-se l'app o entrar al web i registrar-se? Què li diries a aquella persona que té aquesta inquietud però no sap per on començar?
4: Jo et diria que si tens ganes de viatjar i conèixer Catalunya, pots fer-ho sense registre, tal qual, i tens l'opció d'esdeveniments, per exemple, la tens sense registre. I el bo que té respecte a això és un cop tu et posiciones en un municipi, tu tens un radi a quilòmetres de la rodona que et pot detectar esdeveniments propers allà dintre. Llavors, si això t'agrada... I tens ganes de viatjar i conèixer més, això pot ser un procés que duri tota la vida. Per tant, entra, registra't, així m'ajudes una mica, és totalment gratuït, per cert, i així seràs un mes dins la comunitat.
3: Doncs ens quedem amb això, que visiteu Catalunya, de qualsevol manera, però visiteu-la, que tenen tots molt mancos, i moltíssimes gràcies, i que Mons que t'arribi doncs, a tots els països catalans. Moltíssimes gràcies, Àlex.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. Llogassa se suma a la llista dels pobles del Ripollès que tenen una webcam per veure quin temps fa el municipi i també disposa d'una nova estació meteorològica des de fa relativament poc. Isaac Muntades, bon dia de nou.
6: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui volem parlar-ne amb l'Eloi Cordomí, que ell és divulgador científic, físic i meteoròleg, que evidentment és una cara molt coneguda, que el coneixereu per veure'l presentant doncs, el temps a 3CAT, a TV3, però de tota la vida, i també ens acompanya en Lluís Solanes, de Meteo Guilleries, que bé, han estat els encarregats de muntar aquesta webcam i aquesta estació meteorològica a Ogassa. Bon dia a tots dos i moltes gràcies per ser al Territori 17.
7: Bon dia, Isaac. Bon dia.
6: Per començar, expliqueu-me una mica com va sorgir l'oportunitat de muntar aquesta webcam i també aquesta estació meteorològica a Ogassa. Entenc, Eloi, que evidentment com a home del temps ja has tingut molt de pes, no?
7: Sí, home, clar, jo arribo a Ogassa fa un parell d'anys, arribo aquí al Ripollès i una de les meves intencions és evidentment estudiar una mica més la meteorologia d'aquí. I llavors el primer que faig és intentar muntar una estació meteorològica antiga que tenia jo de fa 20 anys la terrassa de casa meva de Barcelona, però clar, els aparells doncs, han anat evolucionant des de llavors i bueno, a partir d'aquí doncs, comença a sorgir noves idees, em poso en contacte amb persones doncs, que munten estacions meteorològiques, que entenen que tenen xarxes importants com la Meteo Guilleries i vaja, ens coneixem amb en Lluís i tot flueix per posar una estació meteorològica aquí al poble.
6: Des de quan està instal·lada aquesta estació meteorològica i també la webcam, perquè són dues coses diferents que entenc que ho has muntat tu, sobretot Lluís, no sé, l'Eloi també poder t'ha ajudat o com ha anat tot plegat?
5: Bueno, ha estat un projecte conjunt, sobretot aquí el que ens feia gràcia era un projecte que ho lligava tot, lligava un interès de territori, perquè Ogassa és un municipi bonic, per tant aquí la càmera moltes vegades, sempre quan parlem o pensem en muntar una càmera sempre busquem emplaçaments que siguin interessants i que siguin bonics. Aquí ja l'hi teníem. Aleshores hi havia l'Eloi com a figura, com a aglutinador, tot plegat, que hi posava, diguem-ne, el que calia per ajuntar i despertar aquest interès. I després doncs això, teníem un bon espai i teníem un lloc que podia ser interessant. Per tant, doncs va ser tot molt fàcil. Va néixer arran d'aquest projecte que, diguem-ne, ho posava tot molt fàcil,
6: Precisament, on la teniu ubicada? Tant una cosa com l'altra, entenc que no estan al mateix lloc, o sí, expliquem una mica.
5: Sí, està posat tot al mateix lloc, en una part una mica més elevada del poble, no recordo com es diu, tu recordes el nom?
6: No.
5: És una part més elevada del poble que hi ha, que precisament això, té una molt bona vista. Aleshores, en allà va anar molt bé, perquè es va poder utilitzar una estructura ja existent per muntar la càmera, i que té una vista espectacular, i aleshores una mica més avall, també amb un altre suport que ja existia, per poder muntar l'estació meteorològica. Diguem-ne que va venir tot molt rodat i molt fàcil arran d'un veí precisament del poble que ens va dir, escolta, i per què no mireu allà dalt? I va ser mirar-ho i de seguida ens va agradar.
7: Sí, la veritat és que, clar, el que buscàvem també quan muntàvem una càmera, més enllà doncs, que el paisatge fos bonic, és que portés una informació. O sigui, hi ha l'estació meteorològica, que ja de per si porta informació, però hi ha aquesta part visual que també pot ser molt interessant. I el que vam trobar, l'estació està ubicada exactament davant d'una masia que es diu Can Garçó, té una ubicació privilegiada perquè tens la visió de tot el poble i a més de tota la cara sud de la Serra Cavallera, pràcticament fins al Taga, i llavors això el que permet és veure també així per exemple com les diferents cotes dels núvols i també les diferents cotes de les nevades quan les tinguem de cara als pròxims hiverns, esperem.
6: I abans de parlar pròpiament dit de l'estació, de quins aparells hi teniu, ara em deies tu, Eloi, que fa 20 anys bueno, tenies aquesta estació allà a Barcelona, entenc que és més moderna, no, aquesta, i deus tenir una mica de tot. Què hi teniu?
7: Bueno, sí, digues. No, que tu hi entens més amb això. Al final és una estació semiprofessional que té tot, pràcticament doncs, tots els sensors que permeten doncs, l'estudi de les principals variables meteorològiques i climatològiques, com és la temperatura, la humitat, la precipitació, el vent, i a més hi ha tot aquest seguiment pràcticament instantani, no? Crec que cada minut registra dades, cada 5 minuts doncs, les publica a la xarxa i a més doncs, es poden fer resums diaris, setmanals, mensuals, amb la qual cosa t'aporta una quantitat d'informació molt interessant des de molts punts de vista diferents, Això si vols en parlem després.
6: Us volia preguntar també, el tema de la càmera, Eloi, estàs a TV3?
7: Sí.
6: La veurem a TV3?
7: Ja
6: no. No la veurem a TV3?
7: No, són càmeres diferents.
6: D'acord.
7: Són càmeres de xarxes privades, diguéssim, d'entitats, d'associacions, d'entitats que funcionen cadascuna pel seu compte. Tenim un volum de xarxes d'aquest tipus molt interessant que fa doncs, que hi hagi moltes càmeres com aquestes, o semblants a aquestes, instal·lades per tot Catalunya. Això ens dona molta informació, però no és el tipus de càmeres que tenim a TV3 que estan connectades permanentment en directe. Tu pots veure el senyal en directe en qualsevol moment del dia. No és això.
5: Aquí el que es buscava sobretot, o el que es pretenia sobretot, era que aquesta càmera fos d'utilitat per aquí, per la gent que hi viu, per la gent que viu al territori, per la gent que és fora i vol veure quin dia fa Ogassa, veure el poble, vol saber, home, doncs hi vull anar el cap de setmana o hi vull anar avui a veure com, saps? L'utilitat és una utilitat més, diguem-ne, de caire municipal, de caire local, de caire de territori, i per tant, doncs el que es busca és això, Són càmeres que volem que donin un molt bon servei, començant per l'Ajuntament i a tota la gent del poble.
6: Quines característiques meteorològiques té Ogassa, Eloi? Des de que ja has arribat ara fa 2 anys, eh? Què has pogut detectar? És un lloc especial?
7: Les hem d'anar veient. Clar, al final Ogassa està a la cara sud del Prepirineu. Per tant, està molt influenciat per la radiació solar, per la... O sigui, els hiverns, per exemple, són bastant suaus, com a mínim a les parts altes de la muntanya. Després hi ha una inversió tèrmica molt marcada, que esperem doncs, a registrar-la també amb aquesta estació meteorològica, per doncs, els mesos més hivernals, i el que veiem segurament també que hi ha, vaja, això també hem de veure que si s'acaba confirmant o no, eh? Però segurament té un òptim pluviomètric, és a dir, pel fet d'estar a la falda d'una muntanya és probable que plogui més que no pas en altres llocs que puguin estar al fons de la vall, per l'efecte palanca que fan les muntanyes. Llavors tot això són matisos meteorològics dins del clima del Ripollès que esperem que es vagin confirmant, o que puguem anar confirmant també a mesura doncs, que tinguem mesos i anys de dades d'aquesta estació meteorològica, en comparació també amb totes les altres que ja fa molts anys que tenim instal·lades pel Ripollès. Però crec que una de les parts clau seria aquesta, eh? L'abundància de tempestes, això és a tot el Ripollès, és el lloc de Catalunya que hi ha més tempestes al llarg de l'any. Probablement aquestes tempestes donen un afegit de precipitació pel fet d'estar a la falda, a la mateixa falda de la muntanya, i després una inversió tèrmica molt marcada. És a dir, hiverns molt durs al fons de la vall, estem parlant del poble Ogassa, també d'aquí Sant Joan, en comparació amb les alçades, amb les cotes més altes del municipi, on detectem temperatures molt més suaus, especialment això, en èpoques d'estabilitat, en èpoques d'anticicló i sobretot durant l'hivern.
6: I darrerament, potser també més calamarsades, que és una cosa que hem vist. Ara fa poc vam veure a Ripoll unes imatges d'unes calamarsades bastant importants, a Ribes de Freser també, que va quedar tot el poble colgat. No sé si Ogassa... També això que deies, aquesta precipitació, si ho has notat tu, que s'ha incrementat això respecte a anteriors anys.
7: Les calamarsades són habituals aquí al Prepirineu, especialment entre finals... durant la primavera, bàsicament. Més que no pas les pedregades d'estiu, que són més típiques del Pla de Lleida, aquí serien més típiques de l'època primaveral, a començaments d'estiu. El que hem de veure, si es va confirmant també una evolució cap a pedregades més intenses i que pedres de més mida, que és el que passa, per exemple, en planes com l'Empordà, com el Pla de l'Estany, que les tempestes poden ser més violentes i poden ser capaces de generar pedra de més mida, que fins ara això aquí pràcticament no passava.
6: No passava.
7: Llavors hem d'anar veient si a més de més calamarsades i de més intenses que fan més gruix, també tenim aquest factor afegit, que podria ser que sí.
6: I com pinta aquest estiu? Perquè estem veient una onada de calor. Això, evidentment, no t'ho puc preguntar allò molt a llarg termini, perquè els homes dels temps, al final, teniu uns dies determinats que podeu predir, sí. però evidentment hi ha com... Bueno, s'està marcant una tendència que estem vivint onades de calor cada 2 per 3. Aquí al Ripollès, aquesta calor, feia temps que no la vèiem, i ara també fa forces dies que no plou allò amb intensitat, no?
7: Ara estava mirant l'estació meteorològica d'Ogassa i va marcar una màxima de 34 graus.
6: I és normal, aquesta temperatura a Ogassa, no, eh?
7: No, de cap manera. No, de fet, ara, diguéssim que els mapes que estem veient per la setmana que ve ens posen en un territori nou. En un territori nou, en el sentit que ens arriba a 1.500 metres una massa d'aire d'uns 30 graus, pràcticament, i això gairebé diria que no s'havia vist mai. Des de que tenim registres, des de que existeixen aquests mapes, des de que analitzem les temperatures a 1.500 metres, és possible doncs, que aquestes dades, d'una manera tan contundent, no les haguéssim vist. Falta veure si s'acaba confirmant, però de moment la setmana que ve pinta molt, molt, molt intensa pel que fa a la calor. I pel que fa als models estacionals, que ens diuen com seran els pròxims mesos, hi ha una certa esperança. El que passa que tampoc són uns models que encara no tenen una fiabilitat molt gran, en el sentit que, per exemple, per aquest mes de juliol, pintàvem fins i tot més precipitació de l'habitual, en forma de tempestes. Val? I això no s'està donant. Val? Sí que és veritat que l'agost, setembre, octubre, la tardor, o l'inici de la tardor, hauria de ser una mica més plujosa segons aquests models, i una mica més moderat pel que fa a les temperatures. Però és l'esperança, eh? Més que no pas altra cosa.
6: De moment haurem de seguir morint-nos una mica de calor i aguantar-ho com puguem. Lluís, també et volia preguntar el tema de Meteo Guilleries. Meteo Guilleries és de les Guilleries d'Osona. Però explica'ns una mica, heu evolucionat també a altres llocs. Quantes estacions teniu? Aquí al Ripollès no és pas la primera, tampoc.
5: No, el que passa que Meteo Guilleries no és res més que una marca. Nosaltres som una entitat sense afany de lucre, això és molt bo explicar-ho. Som una entitat sense afany de lucre. Què vol dir? Vol dir que ens dediquem a la promoció de la meteorologia. Val? Així, res i clar. Per bé que som capaços de fer un projecte claus en mà, és a dir, podem fer La nostra principal funció és assessorar ajuntaments, que sobretot és el nostre, diguem-ne, diria client, per dir-ho d'una manera, assessorar-lo a nivell meteorològic, a veure què és el que ha de muntar, què pot muntar, que li funcionarà millor i tal. A partir d'aquí podem fer dues coses, que és o marxar o muntar-lo, fins i tot l'equipament. Vull dir que la nostra finalitat no és ni créixer, ni expandir-nos, ni anar a parar des de saber on, en absolut, al contrari. Assessorem ajuntaments, intentem ajudar, intentem fer promoció de la... I aquí, en el cas d'Ogassa, què hem fet? Hem fet una cosa novedosa, perquè normalment estem habituats a treballar amb un seguit d'equips, diguem-ne, més professionals, més grans, més homologats, per dir-ho d'una manera, i aquí, en canvi, buscàvem una fórmula que permetés que un ajuntament que té uns recursos limitats també pogués accedir a aquesta informació. Aleshores, hem fet tots una mica un esforç, aprofitant que hi havia l'Eloi, i hem buscat un format que econòmicament pogués resultar molt interessant. No és un afany d'expansió ni molt menys, gestionem l'estació de Queralbs, que també és municipal.
4: Correcte.
5: I fins i tot algun altre equipament. Però no és una voluntat clara d'expansió, sinó que és que van apareixent doncs ajuntaments que ens demanen que si els podem ajudar en aquest sentit, i a nosaltres ens agrada molt fer-ho. I aquí a Ogassa doncs, hem trobat aquesta fórmula que ha anat perfecta per tal de tindre informació meteorològica i tindre una webcam a un preu que realment podríem dir que nosaltres com a entitat sense afany de lucre part de la despesa ja l'assumim nosaltres, és a dir que fem un mix col·laboratiu que va molt bé a tothom.
6: I potser també d'aquí a poc podem donar una altra bona notícia i tenim una altra, no? Que la comarca en un poble molt proper, no? Que em sembla que els pressupostos em sembla que ja estava previst. Veurem, no? Aquí a Sant Joan, si s'acaba materialitzant.
5: Sí,
6: no et volia posar en un compromís, Lluís?
5: No. A Sant Joan vàrem tindre un primer contacte, precisament arran d'això, que també ens van demanar assessorament, i nosaltres vàrem fer exactament el mateix. Ens vàrem dir, escolta, doncs pensem que l'equipament que hi ha d'anar-hi és aquest, els vam assessorar a nivell doncs, del que hi havia d'anar-hi, del que seria interessant, que aquí vam plantejar una estació totalment homologada, i aleshores doncs, bueno, suposo que s'acabarà realitzant. I sobretot això, el que ens agrada és plantejar projectes, assessorar projectes que llavors s'acaben fent realitat i que sobretot tenen una durada en el temps i que aconsegueixen una cosa que és molt important, que és tindre dades continuades, regulars, estables i fiables d'un municipi, que això al llarg dels anys ens permet fer estudis interessants.
7: Sí, en aquest sentit jo crec que hem de tenir en compte que l'estació meteorològica en un poble no només el caprici de tenir la pròpia estació.
4: Correcte.
7: Sinó que ens afrontem a un futur incert i amb un clima canviant en què caldrà prendre decisions dràstiques. I llavors qualsevol d'aquestes decisions s'ha de prendre, ha de ser molt estudiada i s'ha de prendre amb una base científica. I llavors tota aquesta xarxa d'estacions meteorològiques són el que permetrà prendre amb més fermesa aquestes decisions que haurem d'anar assumint de cara als pròxims anys per adaptar el territori a aquestes noves condicions que vindran i que estan venint i que estem dotant avui mateix, per exemple.
6: Per anar acabant, Eloi, em sembla que d'aquí, bueno, a finals de mes, principis del que ve, del mes d'agost,
7: sí,
6: l'inaugurareu, no?, oficialment.
7: Sí, sí.
6: Explica'ns una mica com funcionarà tot plegat, què fareu?
7: Sí, no, coincidint pràcticament amb la festa major d'Ogassa, uns dies abans el que farem serà una sessió a la tarda, encara hem de planificar exactament l'hora i de quina manera, però per ensenyar als veïns aquest nou equipament. És a dir, ara funciona des de fa un mes aproximadament, l'hem estat provant, veiem que està funcionant bé, ara ja tenim la certesa doncs, que això està funcionant i el que volem fer és explicar-ho a tothom, com funciona, com es pot descarregar l'aplicació del mòbil per veure les dades i ensenyar quines són les virtuts o quines són els avantatges de tenir una estació meteorològica en un poble com Ogassa. Més enllà d'això que hem comentat, no? Les decisions polítiques, etc, que caldran aprenent, a Ogassa hi ha molts boletaires, hi ha gent que va buscar neu a l'hivern, hi ha gent que va a buscar la fresca a l'estiu, i evidentment doncs, tenir les dades que ajuden doncs, a prendre també aquestes decisions en aquest sentit, no? On anar a buscar els bolets, en quin moment, etc. Jo crec que tot això doncs, pot ser positiu per tothom.
6: Això serà l'1 d'agost, en
7: sí,
6: principi.
7: Sí, l'1 d'agost, segurament a la tarda, farem una sessió molt distesa per tothom qui ho vulgui, doncs aprendre a com funciona això, i si tot va bé, doncs farem una passejada fins a l'estació meteorològica per veure on està ubicada i contemplar les vistes d'Ogassa, que és un mirador excel·lent.
6: Perfecte, doncs moltes gràcies a tots dos per haver estat avui al Territori 17, tant a l'Eloi Cordomí, que evidentment doncs, el tenim molts dies doncs, a Televisió de Catalunya explicant-nos el temps, i també en Lluís Solanes de Meteo Guilleries, que ens han explicat doncs, aquesta nova webcam i també estació meteorològica que s'ha instal·lat a Ogassa des de fa aproximadament, ara ens ho deia l'Eloi, un mes. Moltes gràcies a tots dos per haver estat avui amb nosaltres.
7: A vosaltres. Fins aviat. A vosaltres.
6: Fins aviat.
0: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

0: màgic de Joan Colomo, perquè tal dia com avui, el 7 de juliol del 1981, va néixer el cantautor Joan Colomo, que avui bufa 45 espelmes. És l'autor dels discos Producto Interior Bruto, volum 1 i volum 2, La filia i la fòbia i Disc trist.
1: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Rodalies recuperarà aquest dimarts la circulació de la línia R8 entre Rubí, Can Vallhonrat i Martorell Central sense les restriccions que hi havia en les últimes setmanes després que Adif hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23 i a les 6:32 del matí des de Martorell i Granollers respectivament i passaran cada hora. D'aquesta manera, segons fonts de Renfe, la circulació de trens es restablirà dins del túnel per doble via. Hi haurà més circulació i a partir d'aquest dimarts s'actualitzaran els horaris. Les tasques de manteniment de DIF en l'horari nocturn han afectat en les últimes setmanes els primers i últims trens del dia. Pel que fa als serveis de mercaderies, DIF preveu normalitzar la circulació tant en l'ample convencional com en l'ample estàndard d'acord amb la planificació que estableix cadascun dels operadors ferroviaris. L'actuació ha suposat una inversió de 3,5 milions d'euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. A partir d'ara, DIF mantindrà una monitorització de l'estructura amb més de 30 sensors.
0: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, diversos incendis cremen a Catalunya i un d'aquests que segueix actiu és l'incendi al Vallès de Sentmenat. Segons el cap de bombers de la Generalitat, David Borrell, el flanc dret està pràcticament estabilitzat, mentre que el que preocupa especialment és el flanc esquerre. Com també que es pugui reproduir el del 2003 amb el vent de la Marinada, Laia de Déu, des d'una codinenca, hem parlat amb tu fa una hora, com està la situació ara mateix?
3: Doncs mira, ara mateix hi ha 120 hectàrees cremades i hi ha un potencial de que ens puguin ser 2.000. Tot i això, s'ha aconseguit encerclar l'incendi i evitar que arribi a les zones de Can Vinyals i el Farell, tot i que, com sabem, segueix tothom confinat. Tot i això, l'incendi no està controlat i es manté el confinament, com he dit. Hi treballen actualment 99 efectius entre terrestres i aèries, i aquí, doncs, al Termes de Victòria continua en moviment. El seu director general, Joan Anglí, ha parlat d'una vintena de persones allotjades en 14 habitacions i que a poc, doncs, van intentant fer vida el més normal possible, estan en tot moment informades. Les persones afectades van haver de deixar casa seva ràpid, això sí, com és el cas de la testimoni que escoltarem a continuació. Ella és veïna del Farell i es va entrar tornant cap a casa de la feina. Va donar-li el temps just d'agafar els animals, algunes pertinences i tancar-ho tot, però això sí, va decidir baixar cap aquí al Termes Victòria. Escoltem-la.
4: Bueno, nosotros tenemos noticias sobre todo desde arriba de los vecinos, luego en el Pascualet, donde estaban puestos todos los efectivos. Allí cualquier que preguntaba, si enseguida te explicaban cómo iba el tema, con tranquilidad. La verdad es que muy profesionales, un gran trabajo están haciendo. Y bueno, es que no...
5: Em preocupació una mica,
4: sí,
5: no?
4: Sí, claro.
5: Però també tranquil·litat, que heu pogut almenys descansar una miqueta.
4: Sí, bueno, poco, pero sí, aquí también muy amables todos, una ayuda fantástica lo del hotel, la verdad. Y bueno, bien, dentro de todo lo malo, pues estamos más tranquilos, siempre con la espera de a ver qué pasa. No está todavía apagado, sigue...
3: Doncs ja ho heu escoltat, es van informant com poden. Això sí, la idea és intentar, doncs ara al matí, anar amb tot. Estan, des d'aquí Caldes s'escolten els hidroavions que van rondant i van tirant aigua a les diferents zones afectades. Així que per ara estem a l'espera de veure com avança aquest incendi que afecta aquí al Vallès Oriental.
0: Moltes gràcies, Laia. També intentarem parlar amb tu d'aquí una estoneta també, a veure si hi ha alguna novetat més pel que fa a com avança aquest incendi. Moltes gràcies, Laia.
3: A vosaltres, fins ara.
0: I com us explicàvem feia una hora, Ripoll prohibeix el bany de la Font del Tòtil per evitar-ne la massificació. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
2: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista

0: passaria als veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts venen carregats, creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Raigón de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
1: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros, no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagin aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora si tu vols.
0: Jordi Ustenc de la CUP apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha agents rurals per si cal sancionar. Adil Copai ja va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
2: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
0: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta i deia això.
3: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can Davano no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
0: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
4: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha acollit una nova proposta de Cardemots al Festival de la Paraula Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona, i enguany qui ha estat un dels pilars del sector ha estat la narradora oral, la Berta del Poblet, la que ha transportat el públic adult a través de llegendes i anècdotes sobre plantes remeieres, combinant tradició, història i fantasia. Un recorregut pels relats que expliquen l'origen de les propietats d'algunes herbes medicinals, mitjançant el toc personal de la narradora. Escoltem-la.
6: Jo sempre dic que he fet del meu vici virtut, que jo soc molt xerraire i a casa sempre em deien que no callava, i dic, bueno, doncs com que no callo mai, vaig a fer alguna cosa que em guanyi la vida parlant, i aquí estic explicant històries, a banda que a mi sempre m'han agradat molt escoltar històries, i llavors explicar històries és una manera també doncs, d'haver-te de nodrir de moltes històries i llavors a poder-les explicar, i hi ha com una cosa molt màgica que quan tu expliques una història la primera vegada és d'una manera, la segona és d'una altra, llavors algú et diu alguna cosa i ho incorpores i es va com transformant i vaja, és molt màgic, és molt guai.
5: Abans de la sessió per adults, la narradora també explica contes adreçats als més menuts de Cardedeu, una proposta que ha estat tot un èxit de participació.
6: Superbé, es nota que aquí a Cardedeu esteu molt entrenats amb el tema de la narració oral, perquè hi havia infants molt petitons amb una proposta de contes principalment de Jenny Rodari, que són una mica alguns complexos, més difícils d'entendre per un infant petitó, i hi havia nens i nenes molt petitons que han estat allà superatents, participant, i jo estic supercontenta.
5: En acabar els contes per als adults, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica productes de quilòmetre zero al mateix jardí del museu.
4: Passa un quart d'hora de les 11 del matí, per tant és moment de parlar d'economia.

0: l'informe que li havia encarregat el Parlament sobre la situació bancària a Catalunya. I aquest informe arriba a dues conclusions per la reflexió. La primera és que a Catalunya hi ha un risc d'exclusió financera perquè en més de la meitat dels municipis no hi ha cap sucursal bancària. La segona és encara més destacada perquè diu les coses pel seu nom. A Catalunya hi ha una situació d'oligopoli financer. El fil que cus les dues conclusions és el procés de fusions que es va produir arran de la crisi financera. Aquell procés va dinamitar les bases del sistema fins a deixar-lo desconegut i, sobretot, fins a convertir-lo en una eina més a favor dels accionistes de les grans entitats que dels clients, sobretot particulars i petites empreses. L'organisme encarregat de vetllar per la competència a Catalunya va elaborar l'informe arran d'una petició del Parlament. L'encàrrec s'emmarcava en una moció per explorar la creació d'una banca pública de promoció econòmica. L'informe no arriba tan lluny perquè l'encàrrec concret a l'Autoritat Catalana de la Competència era estrictament conèixer el grau de concentració del sector, els impactes sobre els drets dels ciutadans que té aquest procés de concentració i possibles mesures per revertir-lo. La mesura és, bàsicament, corroborar l'existència d'un grau de concentració molt elevat que queda acreditat en el nombre d'oficines, per exemple. Els quatre principals bancs, que són CaixaBank, el BBVA, el Sabadell i el Santander, concentren un 85% de les sucursals bancàries a Catalunya. Això el situa en una posició avantatjosa en les operacions de banca minorista. De fet, la quota de mercat que sumen aquestes quatre entitats arriba al 79%. L'informe ofereix les comparacions a partir de la quota de mercat dels cinc principals operadors, que, diguem, se n'hi hauria d'afegir algun altre per arribar en una quota de mercat del 87,5%. Aquesta xifra només està superada pel 96% de Grècia. L'informe estableix les comparacions amb països europeus on una població equiparable a la catalana. I d'altres estan molt lluny. I, per tant, s'ha de suposar que tenen una situació de competència molt més confortable. Àustria té un 38%, Suècia un 56%, Hongria un 59%, i així successivament fins a arribar a Finlàndia, que sí que té una quota que s'assembla a la catalana, però encara hi queda per sota, un 81%. Catalunya ha arribat a aquesta situació després d'una dràstica reestructuració del sistema bancari a tot l'Estat. Va ser un procés que es va fer cop de fusions, que van comportar al mateix temps el tancament d'oficines sota el pretext d'evitar la ineficiència de potencials duplicitats. També es va produir un nombre molt elevat d'acomiadament de treballadors. Sobre el tema de les oficines, des de 2008 fins a 2024, Catalunya va perdre més de 6.000 oficines bancàries. Es va passar de 8.148 que hi havia el 2008 a 2.110 a final de 2024. Dit d'una altra manera, només queda una de cada quatre sucursals que hi havia encara fa no 20 anys. El procés de fusions, a més, va comportar que s'esborressin del mapa financer les caixes d'estalvis, moltes de les quals amb un fort arrelament territorial. El resultat són unes quotes de mercat molt elevades que acaben afectant els consumidors. Diu l'informe de l'Autoritat de la Competència que els principals bancs establerts, quan tenen poca pressió competitiva en determinades àrees geogràfiques, poden arribar a exercir un poder de mercat sense que els impliqui una pèrdua gran de clients. Dit d'una altra manera més clara, el context és idoni perquè es produeixi un encariment i un empitjorament de la qualitat de les condicions dels serveis que reben els usuaris de banca, especialment els clients particulars i les petites i mitjanes empreses. Això es pot traduir en horaris d'atenció més reduïts, en comissions més elevades, en una remuneració menor dels dipòsits, dificultats per accedir al crèdit, un augment del cost de l'endeutament o una menor innovació i varietat de producte. Segur que a qualsevol client particular d'alguna entitat bancària tots aquests conceptes els resultaran, ni que sigui remotament, familiars. Aquesta situació s'agreuja en més de la meitat de municipis de Catalunya. Com dèiem al principi, fins a 503 dels 947 municipis catalans, per tant, més de la meitat, no disposen de cap oficina bancària. I encara 435 no tenen ni caixer. Aquest és el motiu pel qual l'informe assenyala els riscos d'exclusió financera. Tot i que en aquests més de 500 municipis hi viu poc més del 3% de la població catalana, que hi hagi més de 200.000 persones sense cap entitat al seu poble hauria d'ocupar les administracions. S'ha de dir que el pas està fet. Es va crear un servei itinerant de banca mòbil. Això es va fer a través d'una adjudicació en la qual CaixaBank per una banda i Caixa d'Enginyers per l'altra porten serveis bancaris allà on no hi ha cap sucursal. Aquest procediment es va fer a través d'un concurs públic. Aquest, el model de concurs públic, és un model que l'autoritat de la competència anima a estendre en altres àmbits, com els caixers automàtics, a partir de col·laboracions amb entitats de crèdit o acords amb operadors amb presència territorial extensa, com podrien ser correus, estancs, administracions de loteria, i també parla de la possibilitat d'oferir serveis de retirada i ingrés d'efectius en establiments comercials. El diagnòstic està fet i al mateix temps s'ofereixen algunes solucions. Una de les més destacades de l'informe és evitar que s'adoptin noves mesures que puguin incrementar de manera injustificada la concentració bancària. Un avís davant de possibles embranzides en formes d'OPA, com la que fa només uns mesos preocupava clients i petites empreses entre el BBVA i el Sabadell. El sector ja està prou concentrat com per aprofundir-hi en perjudici de les baules més febles del sistema financer, que al contrari que en la majoria de sectors són els clients.
1: Territori 17. El 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Doncs ara connectarem directament amb la Gemma Permanyer. Gemma, com està evolucionant ara mateix l'incendi? Val, no podem connectar directament amb la Gemma Permanyer, per tant farem un repàs del que ens explicava fa una estoneta en Pep Acosta, el nostre meteoròleg. Explica'ns com serà el temps d'avui, Pep.
3: Hola, molt bon dia, benvingut a Informació Meteorològica. Déu-n'hi-do, quina onada de calor. No hi ha treva, les temperatures no afluixen. És una calor molt important la que tenim a sobre. Jo suposo que ben aviat es prendran mesures importants perquè no fluixarà ni a bon tros. Al contrari, jo crec que cada vegada estarà més consolidada i farà més calor cada vegada aquesta setmana. I suposo que les autoritats ho estan ja analitzant i prendran les mesures necessàries, unes mesures que han de ser importants perquè la situació és molt i molt complicada. La nit ha baixat una mica la temperatura, per sort en algunes poblacions encara es pot dormir una mica bé, ha baixat de 20 graus en els llocs de l'interior, però durant el dia es dispararan les temperatures en les poblacions. Avui moltes màximes entre els 36, 38, 39 graus, no s'escarta algun 40 cap al Vallès i també cap a Osona. No s'escarten 40 graus en aquestes zones, temperatures molt i molt altes. Molt de sol i a la tarda creixent de nuvolades. Hi pot haver alguna nuvolada una mica més important que aquests dies i no s'escarten 4 gotes a la zona de Baiter o zones pròximes, ja que les nuvolades avui creixeran amb més força. Vents febles, de direcció variable, i això, molta calor, molt de sol, plena onada de calor, que estic mirant mapes aquests dies, i va per molt i molt, molt llarg aquesta onada de calor. No veig un final clar d'aquesta calorada enorme que estem tenint. No veig un final durant els pròxims dies. Que vagi molt bé el dimarts. Que tingueu un gran dia. Adeu.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Gràcies per aquesta actualització meteorològica. Nosaltres, després de publicitat, tindrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i després, com sempre, acabarem els dimarts amb l'últim traster de la temporada. Som una
4: espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Punt Orc o a l'oficina de turisme.

0: FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Bon dia, Guillem, què tal?
3: Bon dia, un dia explicarem què passen en aquestes pauses i que algun dia sonaran coses per antena que potser no...
4: Delicotxos.
3: Va, fotem-li, no?
2: En fi, fotem-li.
3: Va, atenció al debat que ens obre avui l'Àlex a la secció. Atenció,
2: va,
3: atenció,
2: diu... Atenció.
3: Imagina portar la teva parella al teu poble i que no li agradi. Bastant més greu que unes banyes, això.
2: Uf. Clar, entenc que això és una relació que es viu a una ciutat...
3: Bé, que es viu amb dos indrets diferents d'origen.
2: I llavors... Ai...
3: Fotut, eh?
2: Bastant fotut.
3: De fet, l'Abril li respon això amb tota seguretat i li diu: és una super red flag. Jo vaig tenir una parella que no li agradava on passava jo l'estiu i, bueno, per alguna cosa és el meu ex.
2: Ai... A veure, és veritat que...
4: Hi ha zones. A mi em sap... Amb tots els respectes, eh?
3: Ui.
2: A veure, ja comencem. Vinga, va.
4: Et porto en un poble, depèn com, mig perdut... El no res, que no hi ha res, que fa molta calor.
3: Però hi ha l'amor de la teva vida, allà.
2: Exacte. Val,
4: no, però sí que... Però em refereixo que no sigui l'amor de la teva vida, que dius... Et diuen d'anar de vacances allà...
3: T'estàs fotent en un jardí?
4: No, sí. No m'estic fotent en un jardí, estic dient que... A veure, vosaltres, si us diuen d'anar a un lloc de vacances...
3: O... Però no és per les vacances,
2: exacte,
3: Andreu.
2: Exacte, és la vida, o sigui...
4: Però
3: és una
4: parlant
3: part...
4: El que està dient aquest home, el que estan dient en aquest tuit, fent referència que... a això, que jo els entenc.
3: Els entens, però t'has de fer un sacrifici si estimes aquella
2: exacte,
3: persona.
2: Exacte, sí. El poble no pot condicionar una relació. No, si més no, serà
4: no,
2: la persona que condicionarà
4: que
2: la relació.
4: Però pot fer mandra haver d'anar a
3: sí,
4: aquell lloc.
3: Això sí,
2: clar,
3: això
2: sí.
3: Però l'amor és més gran i supera exacte. Més barreres que no pas el fet de que sigui un poble que no t'agrada anar-hi.
2: Exacte, i si és del Vallès no és culpa seva.
3: Punto.
2: Seguim.
3: Va, quin problema té la Marta, també? Què li diríeu aquí? Ens explica. Quin agòbio. Tinc massa fotos de la graduació i no sé ni per on començar.
2: Mira, a vegades penso, tant de bo poder fer una foto i
3: només
2: que sigui
3: una.
2: Aquella, perquè llavors és horrible, allò però... d'estar... veient, donant-li like a la foto que més t'agrada.
3: Quan has de penjar una fotografia que hi ha més persones implicades, és que clar, jo aquí surto amb els ulls tancats.
2: Sí,
3: aquí
2: que cadascú
3: pengi no
2: la
3: segon,
2: seva
3: no sé
2: i
3: què.
2: Ja està. I si, repenjar,
4: i si no, les mencions han fet
3: i si no, se'n penja una i es menciona a tothom i a República aquella.
2: Exacte, punt i final.
3: Ja està. Va, Marc ens confessa això. Diu, hi ha un paio a la feina que porta pantalons de camuflatge i una armilla reflectant. És la persona amb el conflicte d'identitat més totxo que he vist en la meva vida.
2: Quina feina és?
3: No sabem de què treballa, clar, perquè això potser pot condicionar també aquest tuit, però...
2: Si treballa en un magatzem...
3: Mira, encara.
2: Val.
3: Si treballa en un banc, dius, no. Mira, potser no toca. Va, atenció al que ens converteix avui en Pep. Diu, cafè americà a Berga, 1,70. L'aigua devia ser de llàgrimes d'unicorn i no pas de l'aixeta.
2: Mare meva, 1,70.
3: Els preus s'inflen, tu. I si no, una càpsula a casa i ja està, i no fer el cafè enlloc. No?
2: Sí, s'acaba...
3: S'acaba així, un termo.
4: Tants capritxos.
3: Va, i em sona que aquesta d'en Jordi pot ser una de les piulades de la temporada. Atenció, diu... Això d'esperar el tour és una cosa molt catalana. Molts preparatius, moltes pancartes, moltes banderes, i al final són 8 segons.
2: Sí! Crec que això és literalment el...
3: El mood de...
2: El mood de la vida, eh? O sigui, que sigui... Però, com ho hem viscut, el tour?
3: Doncs amb molta il·lusió.
2: Molta il·lusió, i gana... és el que toca.
3: I amb ganes que torni d'aquí 25 anys.
2: Exacte.
3: Va, encetem el capítol futbolístic. L'Àngel ens torna a posar un exemple del nostre comentarista preferit de futbol. Ens diu, Juan Carlos Rivero acaba de dir Nico a Dani Olmo. Olmo és blanc com la llet i va d'arròs platí. Nico és negre i no juga. Complicat confondre's. D'entrada, sí, estàs una mica pendent de...
2: Del partit, no?
4: Què passa amb el got?
3: Del que és el partit.
4: Que diu el got de la 1.
3: De que és el partit. Va, molts també som de l'opinió d'en Manel, que diu, l'únic que m'importa de Pedri és que estigui al 100% el dia 13 d'agost, que és quan el Barça torna...
2: Està ben Pedri, però s'ha fet mal?
3: No, però ahir no va fer un partit d'aquells que diguis, ostres, molt rellevant futbolísticament.
4: Pedri és molt bo, però les nits importants...
3: Ai.
2: Es deu posar nerviós, pobre.
3: Vol obrir-me-lo l'Andreu i no l'obrirem. Va. Sou també d'aquest grup de persones com la que ens escriu aquest missatge? Atenció, eh? Ens diuen, em demanen paciència i sóc dels que paguen el wifi i fa servir dades quan les coses no carreguen ràpid.
2: Sí, clar que sí. No passa res. Jo tinc... No sé si tinc dades il·limitades, però almenys mai m'he quedat sense. i a la que cosa no funciona, no desactivem el wifi.
3: No pots esperar, 30 segons que...
2: No. No? Soc molt impacient.
3: Perfecte, va, i aquesta de l'Helena també és molt representativa. Ens escriu avui. És graciós com acostumo a reiniciar una cançó perquè m'havia distret i no l'estava apreciant tot el que tocava.
2: Soc d'aquestes i no passa res, perquè a vegades hi ha cançons que les he inclús posat 3 vegades.
3: 3.
2: Perquè, clar, no he començat... Necessito escoltar la cançó bé i...
4: És al principi, t'has de concentrar.
3: Jo he de dir que m'he enamorat d'una cançó...
4: Del supermercat.
3: Fa 2 dies.
2: Compartim-la.
3: La dels tiets, era això.
2: Ah, molt xula, sí.
3: M'ha agradat molt el missatge, m'agrada molt la melodia també, perquè és fàcil que quedi, però m'agrada molt el missatge de la...
2: Bona cançó, Guillem, bona cançó.
3: Va, Andreu, tot teu. Tot teu.
2: No em pujo gens aquest carro, eh? No
3: 7 de julio, Sant Fermí. No t'has llevat a 7:45 per veure el primer encierro avui?
2: Quines ganes, eh? Aquells, no em pujo gens aquest carro,
3: aquells revolts, aquelles caigudes... Aquella estafeta.
4: Cuesta Santo Domingo.
2: No.
4: Telefònica.
3: De 2 trajectòries, sí. No?
2: No em pujo gens, em sap greu.
3: Només un comentari de l'Almudena, que deu ser pamplonesa o deu ser navarresa, ens diu avui... Doncs comencem amb un encierro avorrit i amb els comentaristes per posar-lo sense veu. Per tant, què vol dir això, Andreu?
4: Doncs que l'encierro ha sigut molt... que ha anat ràpid.
3: Però això vol dir que la setmana ha d'anar a millor segur, perquè pitjor que avui ja no pot ser. Sí. Per tant, si voleu fer aquelles d'agafar bons hàbits el mes de juliol i llevar-vos d'hora, una bona excusa és poder veure els encierros.
4: Ojo, Isaac Muntades vol dir algo.
3: Sí?
2: Isaac Muntades.
3: A veure.
5: Doncs, sí, vull dir una cosa.
2: Endavant.
5: Que no m'heu deixat veure l'encierro avui, perquè he hagut de venir aquí a treballar, ostres.
3: Però es pot recuperar.
2: El veieu de veritat, l'encierro?
3: Jo m'havia llevat algun cop.
5: No només miro l'encierro, sinó que miro tot el programa previ des de un quart de 8 del matí fins a les 8 del matí.
2: Mare meva.
5: Culpa de la meva parella, que m'hi va enganxar. I la veritat és que...
3: Atenció, perquè comença un quart de 8 i el programa dura fins a les 8 i l'encierro són 2:16. Imagina't els altres 43 minuts, el que ha de passar.
4: Passa més ràpid les... Passa més ràpid les bicicletes.
3: Això és un debat també, si passem més ràpid els toros o les bicicletes.
2: Jo em sap greu, però aquest carro no m'hi veureu mai a la vida. Ni comentar-ho, ni veure-ho, ni comparteixo res de Sant Fermín.
3: Doncs va, jo ho deixaré aquí i us animo demà tots a veure l'encierro per tenir una opinió més formada i per poder-ne parlar sigui on sigui.
2: Sí, jo el que vull és fer una menció especial a la meva parella, que ara mateix, no ho sé, entendré que està a quiròfan, és a Òstara, a pre o post operatori, no crec que post. Per tant, una abraçada i un petó i espero que et vagi molt bé.
3: Situació de part de tot l'equip.
2: Exacte, em va dir ahir, espero que en Guillem Sánchez em doni ànims.
3: I per què no m'ha arribat aquesta informació fins ara?
2: Perquè havia de ser sorpresa.
3: Ho trobo molt fort, Ona.
2: En fi, que vagi molt bé, jo no veuré Sant Fermín, però bé, ja ho comentarem demà.
3: Ens escoltem demà.
2: Va, que vagi bé. Adéu. Passen 8 minuts de 11:15 del matí i és moment per la tertúlia d'Estar per Casa.
0: El Traster, la tertúlia d'Estar per Casa del Territori 17.
2: Doncs abans de començar amb la tertúlia del Traster, tenim amb nosaltres la Gemma Permanyer perquè ens faci una actualització de l'incendi de Sant Manat. Gemma, com va?
6: Hola, bon dia. Doncs mira, som al centre de control que hi ha aquí a Sant Manat, que està situat a l'aparcament de l'Institut Públic d'aquest municipi. Aquí us heu d'imaginar doncs, un aparcament de sorra amb tot de carpes, els bombers, la de Creu Roja, els vehicles d'ADFs, ambulàncies, també Seprona de la Guàrdia Civil, policia local, Mossos, agents rurals, tothom. Hi ha hagut una compareixença fa una estona de totes els agents responsables de la gestió i el control d'aquest incendi. Us podem avançar doncs, que l'Eduard Martínez, que és el responsable de l'operatiu aquest matí, deia que l'objectiu és estabilitzar avui aquest incendi. Estabilitzar vol dir controlar el perímetre, que és una cosa que encara no està passant. Sí que és cert que hi ha un dels dos flancs que al llarg d'aquesta nit doncs, l'han pogut apamar bastant i poder-lo estabilitzar, però hi ha l'altre que encara està descontrolat. Precisament aquest que està descontrolat és el que fa patir més, perquè és el que podria saltar la carena i arribar a llocs on el foc correria molt i extendre's doncs, cap al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, una cosa que seria molt letal, perquè de Sant Sebastià Montmajor s'escampa molt ràpid cap al Moianès i cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, que és el que va passar el 2003 i el que deia el David Borrell, el responsable dels bombers de la Generalitat, aquest matí, que patien que això pogués passar. Per això tots els esforços ara mateix se centren en controlar aquest flanc de l'incendi. No són catastrofistes, però sí que hi ha aquesta calma tensa i aquest treball també intens per això. Mantenen el confinament dels barris del Farell i Sant Sebastià, diem per això que Sant Sebastià el foc no ha arribat. Sant Sebastià no és una urbanització, sinó que és una pedania, és un poble petit que es troba enmig del bosc, per qui no el conegui. I la informació que tenim nova és que sembla que la maquinària que va iniciar l'incendi, que és una retroexcavadora, estava aturada en el moment de començar el foc, segons fonts de l'Ajuntament de Sant Benet. Aquí hi havia l'alcaldessa de Sant Benet, l'alcalde de Caldes, i també els alcaldes de Sant Feliu i Gallifa, com a alcaldes de municipis on potencialment podria extendre's aquest foc. Han vingut aquí, doncs, amatents a la situació, però també per expressar suport als seus municipis veïns, que sí que estan patint de manera directa aquest incendi.
2: Mm-hmm. És un foc que actualment ja ha cremat 120 hectàrees i, com tu bé explicava, Gemma, s'està procurant que aquest foc no pugui cremar-ne més, no?
6: Exacte, té 120 hectàrees cremades, però té un potencial de 2.000 hectàrees, com explicava ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Mm-hmm. I també suposo que les tasques dels bombers també són més dures, perquè, com explicàvem avui i actualitzàvem, són 4 incendis que es troben ara mateix encesos aquí a Catalunya. Entenc que també per als bombers és difícil, no?, poder com centrar totes les tasques també en un incendi en concret.
6: Exacte, la bona notícia és que l'incendi de la comarca de l'Anoia, aquest sí que ja està estabilitzat i han pogut aixecar els confinaments d'aquesta zona. Això fa que allà necessitin menys unitats de les que tenen ara, però això no treu que aquesta simultaneïtat que hi ha a tot Catalunya i també la Catalunya Nord dificulti ara mateix aquestes tasques d'extinció. De fet, els aeris s'acaben d'incorporar fa molt poc, hem vist passar 2-3 helicòpters escassos ara mateix.
2: Mm-hmm. Doncs, Gemma Permanyer, moltes gràcies per actualitzar-nos i estarem al cas de com avança aquest incendi i esperem que no s'extengui com en aquestes 2.000 hectàrees, que és el que podria arribar a passar. Gràcies, Gemma.
6: Esperem que sí. I una abraçada de part també d'en Miquel Giol, que rondava per aquí fa una estona, persona vinculada al territori 17.
2: Moltes gràcies, Gemma.
6: Va, que vagi molt
2: bé.
6: Adéu.
0: La tertúlia d'estar per casa del territori 17.
2: Doncs ara sí, donem per començada l'últim traster de la temporada. Un traster, doncs, potser una miqueta accidentat avui, però és el que volíem comentar. Com esteu?
5: Molt bé.
7: Fosos.
2: Fosos, com a fosos en general. La Laia, no sé si podem contactar amb la Laia, si està connectada.
7: Sí, està aquí en directe, la Laia.
5: Però no,
7: ai, no, que entra... Ara ja la sentirem. Laia?
2: Hola, Laia. Hola, Laia, sí.
7: Ara sí. Sí.
2: Com que vaig amb un minut de delay, no sé què passa fins... Per tant, només em veia a mi i dic, ostres, no sé si tindrem a la Laia.
8: Sí, sí, estic a casa, perquè ara he d'anar a continuar a veure què està passant. Així que sobre la marxa, tu.
7: Com dia mogut tindreu.
2: Com estan els ànims dels veïns, Laia, que has pogut parlar amb ells?
8: Bueno, clar, la gent està molt preocupada perquè, de fet, ahir ja es va dir, des de Caldes la imatge era molt impactant perquè el Farell pocs cops s'ha vist incendiat i sempre que passa preocupa perquè hi ha moltes cases aïllades. Al final és preocupació, vull dir, al final tens un foc que està a tocar de casa teva. Uh-huh. I és... Justament en la setmana en la que ens trobem també, doncs és estrany perquè veus la dicotomia de que a l'hora que hi ha un incendi s'està muntant tot un tinglado per aquest cap de setmana que no sabem què passarà, i tot el focus està posat, vull dir, actualment no estem ni pensant en això, però sí que és veritat que jo avui que he estat rondant pel poble, doncs és aquesta dicotomia estranya de per una banda s'està muntant un escenari, s'està muntant unes carpes, i per l'altra sents els aeris, sents les sirenes dels bombers que van passant, totes les informacions que vas rebent. Aleshores la gent està com preocupada, està pendent molt de les informacions que es van donant a última hora, però bé, de moment la gent està bastant tranquil·la, almenys aquí al poble. Sí que és veritat que jo conec gent que està confinada a casa seva perquè viu al Farell, i la nit l'han passat preocupats, uh-huh, la veritat.
2: I també és veritat això que des d'aquí a Vic, almenys des de la nostra comarca, se sent l'olor de l'incendi. Sí, no sé si tu l'has sentit, Andreu.
4: Jo he al·lucinat perquè pujava en cotxe a casa meva, m'esperava allà a l'Ametlla, sí que estava tot el cel també així
2: enfosquit, grisós, sí.
4: També olor cendra, però a mesura que pujava la C-17, doncs el color era el mateix, i dic, ostres, que arribi tan lluny, m'ha sorprès.
2: Sí, sí, sí. I surts de casa i sents l'olor, i també doncs el cel no és un cel blau, vull dir, és el que diu l'Andreu, és un cel grisós, que clar, no em vull imaginar tampoc com es deu viure aquí, no? La situació és difícil.
9: De fet, hem de pensar que es mou com un globus aerostàtic. Quan va haver l'incendi de Gavarres, va arribar a les Illes Balears amb poca estona, però poques hores. Per tant, i ahir des d'aquí al Vallès, des de la plana alta del Vallès, es veia precisament com anaven creixent aquests focus secundaris a Sant Benat, i bé que ràpidament es controlava. Bàsicament el problema és quan surt a baix de les valls, quan l'incendi creix a dalt en alguna carena, de per si algunes vegades inclús s'extingiria ell mateix, no? Però ja ho està, igual que ha passat a Coll de Comiols aquesta nit, a la Conca de Tremp, ahir, disculpeu, que va sortir a dalt i ha estat de fàcil extensió, 40 hectàrees, s'ha acabat. Però en aquest cas Sant Benat s'ha originat a la part baixa, llavors, clar, això crea un efecte xamanella amb tota la vegetació, amb els vessants forestals, que és bastant incontrolable.
2: Mm. I també el que explicava la Gemma és que segurament ha estat aquesta excavadora aturada, i que és una cosa que no és la primera vegada que passa, però, ostres, sorprèn que tot i així sapiguem, em sembla que estem al punt 4 del pla Alfa, passin aquestes coses, però clar, tampoc pots controlar, no?, que just una espurna faci encendre un plàstic i s'encengui una excavadora.
8: Bueno, hi ha coses que són incontrolables, vull dir, al final, per molt que estigui parat, vull dir, són coses que crec que poden passar, que a vegades no es dona tant la culpa potser als pagesos o això, perquè al final, vull dir, no deixa, vull dir, és la seva feina, també.
2: Sí, sí, sí, totalment.
8: Vull dir que al final és com el que ha passat a les Gavarres, la gent cridant de tot per la pobra persona que estava treballant, però ell simplement rep ordres del que, vull dir, no, que al final també hem de tenir més empatia en aquest sentit. Jo crec que a vegades ens manca com a humanitat.
9: O sigui, el que falta també és com una manca molt gran de sentit comú. De fet, ara aquests dies està passant això i veus aquí a casa, per exemple, aquí a Cardedeu o qualsevol... qualsevol a la zona on estigueu, gent amb el vehicle anant per carretera fumant des de l'interior, i no dic que tinguin la burilla encesa fora, però igual es pot descapullar, i si vas amb la finestra oberta pot sortir. Hi ha moltíssimes dinàmiques que du a terme gent que són d'un risc extrem i que la gent no es planteja. Crec que hi ha molta desconeixença de cara als incendis i molta desconeixença del que pot fer una petita guspira, no? La gent s'imagina a vegades que per ser originar els GIF, els grans incendis forestals, cal que sigui una font doncs molt grossa, no?, de calor, de flama, i s'origina tot igual, de la mateixa manera, amb una petita guspira. I dia a dia és això, veiem moltíssimes dinàmiques que no passa més coses perquè no volem, perquè hi ha molta sort, perquè el que podria arribar a originar-se arreu del territori seria espectacular. I vaja, és que estem començant l'estiu, estem començant-lo. Vull dir, fa quatre dies que hem entrat. Penseu que l'estiu acaba a finals de setembre a nivell climatològic, podríem dir.
8: Sí.
2: Sí, i la veritat és que no sé si crec que pot ser que més d'un 90% dels incendis siguin provocats per factor humà.
8: Sí. Ja, el 90% dels incendis, de fet, és factor humà de manera directa o indirecta.
2: Sí, sí.
8: Vull dir, el que diu l'Enric, vull dir, a vegades la persona que se'n va a la muntanya es pensa que ha apagat la burilla o deixa una ampolla, tira una ampolla de plàstic i tal, això seria un incendi humà, però provocat de manera indirectament. Però sí, de fet, només el 10% dels incendis són de manera no humana.
9: Sí, penseu que les úniques formes en què es pot originar de forma natural un incendi serien per lava, per volcans o per llamps. Són els únics factors naturals amb els que es pot originar. També hem de tenir en compte que un incendi creat per un llamp no té per què haver estat de la tempesta aquesta nit. Hi ha incendis que estan latents durant 5 o 6 mesos, penseu, en el subsol. Això és com una brasa amb l'apagada, en llocs de molta matèria orgànica, va corrent per sota i després, per condicions de sequedat, de vent, etc., fa aquest puf, aquesta explosió, i surt. Això s'ha trobat en molts indrets, per tant que sigui natural no vol dir que sigui de fàcil controlar. També fa com molta gràcia, es posa com tota la culpa als boscos, d'alguna manera, no? A mi em fa molta gràcia quan inclús el president de la Generalitat, qui parla amb una mica de coneixement de causa, està molts anys treballant al sector forestal i d'incendis, diuen, hi ha masses boscos, sobren boscos a Catalunya, mireu això, ho diuen, perquè tenen la visió posada fa un parell de segles, quan no hi havia ni un sol arbre a tota la zona on nosaltres vivim, perquè s'explotava tots els boscos per carbó, i si mireu imatges, les primeres imatges de principi de segle del massís del Montseny, vaig dir la part natural, de baix a dalt no hi ha ni un sol arbre, perquè tot s'havia talat per fer carbó. Llavors, a on posem aquesta mirada? A on posem aquesta comparació de que hi ha massa boscos respecte fa X temps, no? De fet, el fet de que hi hagi molta més massa boscosa, i això és científic, el que fa és que tinguem més precipitació. Per això la plana de Lleida hi plou menys, també, perquè els boscos el que fan és originar les condicions òptimes perquè hi hagi més precipitació i hi ha més humitat. També crea menys irradiació en el sol, i això fa que estigui menys sec. Un bosc es regula de forma natural. L'únic que això sembla que faci molta por dir-ho. Si anem a Vall d'Aran, a grans boscos que van a ser segurament explotats, però estem parlant de fa molts segles, encara pots trobar alguns boscos primaris, pràcticament, i són boscos que no tenen risc pràcticament d'incendis. El que passa és que estem en una societat que volem tot per ja i volem tenir jardins en comptes de masses forestals. Un bosc s'autoregula si ho deixes al llarg dels anys. El que passa és que aquí han estat tallats i han crescut de cop. Tot el matollar és una evolució. Cada 2, 3, 4, 5 anys va arribant una nova fase de matolls, noves espècies, etc., fins que queda regulat i no hi ha més combustible del natural. Si tu vas tallant, desbrossant cada any un bosc, això és com si talles els cabells o potencies, cada any tindràs masses d'esbarzers, zones llenyoses, plantes que sequen a l'estiu, cal arribar a revertir aquest cicle. Això, per sort, les escoles forestals cada cop ho estan ensenyant més, però estem en una societat on això fa por dir-ho, no?
2: I també, a part d'això, és el canvi climàtic, clarament. Vull dir que si s'avança l'estiu o s'avancen aquests incendis, que potser això hagués passat a l'agost o finals de setembre, principis de setembre, però està passant a principis de juliol. Vull dir que és una cosa que ens haurem d'acabar acostumant, i també doncs, el que tu explicaves, Enric, canviar la dinàmica de com tractem i cuidem els boscos.
9: Inclús hem de pensar que són de forma natural, eh? És a dir, hi ha zones que, i això també és un tema que des dels bombers, per sort ara ja fa una dècada i escaig que s'està parlant, certes zones deixar-ho cremar quan està. És a dir, hi ha incendis que no poden aturar-se en certs moments. Mira, per exemple, la zona que més estimo jo, el Parc Natural de Montseny, portem ja, crec que són uns 15 anys que per cicle s'hauria hagut d'originar un incendi i no ha passat. A vegades hi ha certes zones que ara els bombers, quan hi ha algun incendi, deixen que de forma natural i acotada pugui cremar-se alguna part, no? Que no ha posat tots els mitjans allà, d'alguna manera. Llavors, són temes complexes que s'han de parlar molt coneixement de causa, que això, quan s'obre el debat públic, tothom es posa les mans al cap. És difícil, però crec que és un tema que s'hauria d'abordar de zero, posar les bases de nou, i que qui ho parla sigui gent tècnica, formada, i sobretot gent que ha estat damunt del terreny, no? Perquè tenim gent molt qualificada però que està a despatxos i mai ha vist un incendi forestal. Penseu que quan formen la gent de les campanyes d'incendi d'estiu, ensenyen imatges a vegades, hi ha una imatge molt recurrent que ensenyen, que és un atac al terra, molt grossa. I pregunten què és, i la gent ningú atina. És un camió que s'ha fos, sencer, el bloc motor inclús. Imagineu-vos les temperatures que pot arribar certs incendis. És una barbaritat. Per tant, cal que qui posi aquestes bases del nou concepte dels incendis, dels GIF, que ara ja tenim GIF aquí, que són els grans incendis forestals, una denominació per incendis extrems, sigui la gent que treballa d'alguna manera i que sap com extingir i que sap en què es troba damunt del terreny.
2: Doncs totalment. I per tancar, hi ha altres, perquè queden pocs minutets, podem acabar de comentar el que es va viure ahir a Catalunya amb el Tour de França. Andreu Jiménez, tu vas estar al peu del canó, també, i també doncs, amb el programa especial que es va fer des del Territori 17, on es va poder seguir el Tour en directe. Com va anar?
4: Bé, va estar bé, la veritat. Molta gent va sortir al carrer, veies la... Allà a Sant Miquel de Balanyà l'havíem Melcio Mauri, guanyador de la Volta a Espanya i també un ciclista doncs, amb recert renom, es va muntar allà una carpa, havia molta gent, però jo vaig al·lucinar, per exemple, amb la Cullà de Toses. O sigui, la Cullà de Toses estava a rebentar. És que no tenia res a envejar-li als mítics ports francesos on s'omple de gent, o fins i tot, que per mi on hi ha la millor afició del ciclisme, que és el País Basc, doncs ahir és que donava la sensació de que la gent va sortir al carrer a veure el Tour de França, o sigui, va ser brutal. Les imatges són brutals.
2: Com ho veu veure vosaltres? Isaac, tu també vas estar per aquí Vic, eh?
5: Sí, sí, sí, jo vaig estar al, al carrer Verdaguer, final del carrer Verdaguer, en una corba que els vam veure passar. A més, com que anaven disgregats, doncs és més divertit, perquè no és allò que passi en un moment i ja els tens vistos, però és això que deia l'Andreu, eh? Sí que a mi, veient una mica les imatges de, del Ripollès, no? Doncs els diferents municipis s'hi van volcar i la collada de Toses, hi havia molta gent, hi ha imatges de molts aficionats, fins i tot fent allò que està popularitzant Noruega al Mundial, fent allò de les barques de vikings allà al terra, tothom animant, vull dir, molta, molta gent, els ciclistes pràcticament doncs, no tenien espai per pedalar perquè estava tot, tot ple i a més doncs, els pobles d'abans, no? Tant abans de Planoles, Ripoll, Can de Bànol també, que tenia l'esprint intermedi, doncs van poder gaudir d'una... d'una jornada de ciclisme molt, molt important, que per desgràcia doncs el final ahir va quedar, bueno, es va fer tot, però sí que al final, arran precisament del que parlàvem ara d'un incendi que hi ha a la Catalunya Nord, doncs no es va deixar passar la, la caravana publicitària i es va demanar a la gent sobretot que no s'acumulés en el port de, dels Angles, no?, que és on acabava l'etapa, però realment una jornada de festa, jo penso que bastant exitosa, eh? Els tres dies hi ha hagut molta, molta, molta, molta gent i a més els tres dies, que això també és important, han guanyat tres ciclistes molt importants, cosa que li donen un pes important a, aquesta, a aquest gran départ de, que s'ha fet des de Barcelona i que doncs, l'han viscut diverses comarques, entre les quals les nostres, no?
2: Mm. Tres dies que s'han viscut també, amb, vull dir, juntament amb la calor, perquè tot i així, amb la calor que feia, a la zona on no estava jo, que va ser just a la zona del passeig, estava ple de gent. Jo vaig fer-hi 15 minuts comptats i tot i així vaig passar moltíssima calor, però al final és el preu, entre cometes, que has de pagar per poder veure això. I tot i així el passeig també va estar ben muntat perquè també hi havia carpes, també doncs, es van fer concerts, activitats relacionades amb el tour per tots els públics, per nens i per grans. Vull dir que penso que va estar ben muntat i, ostres, això, expectació a tots els punts, eh? Vull dir, al meu poble Hostalets, que tampoc hi vaig poder ser, també van muntar una pantalla, activitats, vull dir que és un
4: dia arreu, xulo. A tot arreu, a tots els pobles. Sí, sí. Tu, Laia, vas estar... Era Caldes o Sant Feliu?
8: Estava a Sant Feliu, estava passat al cim d'Àligues.
4: Que allà es van caure, home, a l'entrada del poble.
8: Bueno, van caure a Sant Feliu. Jo vaig veure el tremendo ostión després per a Sant Feliu.
2: I també ple de gent, Laia.
8: Què?
2: També ple de gent, oi?
8: Sí, el fort és que, clar, jo, al final, jo visc a Caldes i quan vaig anar cap a Sant Feliu, ui, em vaig trobar gent que estava posada en punts estratègics de la C-59, i he pensat, uau, que d'hora.
2: Has d'anar allà, uau, sí, que, sí.
8: Uau, que d'hora.
2: Perquè, clar, si van tallar abans a les 8, més o menys...
8: A les 9.
2: 9, a les 9.
8: Tallaven la C-59. Mm. 9, 9. O sigui, alguns cotxes sí que podien passar, vull dir, jo crec que anaven deixant el trànsit paulatinament i l'anaven tallant, però em va sobtar que, vull dir, que hi havia gent des de les 8 del matí en certs punts estratègics de la carretera i molts ciclistes pujant cap amunt, anant a, on jo estava, sí que és veritat que era una de les corbes després del cim d'Àligues, però més a dalt al polígon del Pla de la Costa també hi havia gent.
2: Mm-hmm. Doncs, Laia, amb això acabem el traster d'aquesta temporada. I també acabem el Territori 17 d'avui, com sempre, i tornem demà a les 9 del matí. També us explicarem demà com han evolucionat o com estan evolucionant aquests quatre focus, bueno, aquests tres focus que han quedat actius d'incendis. Moltes gràcies a tots i fins demà. Que tingueu bon dia.
8: Fins demà.
2: Adéu.
0: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és del de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyé, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sentmenat, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sentmenat i Caldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
0: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Notícies en xarxa. A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'Oficina de Turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
2: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
3: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
4: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
1: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
5: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
1: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nova llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un és d'infantil, un és de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador. Més, aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estar una mica a l'expectativa, a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc des de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Semenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Setmanat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys s'asseguin al costat. Les aerolínies triguen 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can Demànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim que
4: amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
3: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
5: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
3: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
6: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi...

0: els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
2: Tenim un exemple a la població del costat, el torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.
3: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.
4: Mira'm els ulls, que cap fosca no vens. Vinc d'un estiu

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
2: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
4: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurament que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
2: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, que en sabem tot plegat.
2: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetim la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també els fa preocupar perquè no creixi cap a l'urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellà del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
4: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord perquè s'entengui de forma gràfica i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
2: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
1: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
2: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
1: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarroc Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul, que

0: permet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell, entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
1: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents en una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses, amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
0: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Ripoll ha estat designada com la capital de la sardana de l'any 2028. El nomenament es va oficialitzar divendres en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. Precisament, d'aquí a dos anys, l'agrupació sardanista de Ripoll celebrarà el 75è aplec de la sardana i el 25è aniversari des que va ser ciutat pubilla de la sardana. El coordinador de la capital de la sardana, Víctor Sellers, i el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, deien això.
2: La capital de la sardana no deixa de ser un acte que no és sardanes pels sardanistes, és sardanes que la capital, aquell any, la capital Ripoll, sigui, amb tots els actes que hi hagi, tingui aquella pinzellada sardanista. I que el jovent, que hi hagi també, se'n senti orgullós d'aquest patrimoni cultural tan important que tenim.
3: La sardana és una dansa rodona que és símbol de pau, símbol de germanor i símbol d'integració. Sempre ha sigut una dansa que ha acceptat a tothom que ha vingut de fora. Jo recordo la meva sogra, que va venir de l'Aragó, que el primer que va fer quan va arribar al meu poble va ser començar a ballar sardanes. Per tant, la sardana fa que la gent se senti com a seva la cultura del país allà on està.
1: L'alcaldessa Sílvia Orriols també va defensar aquesta dansa.
4: Cal vindicar allò que ens defineix, i aquesta és la dansa del nostre poble, en la que ens entrellacem i reivindiquem allò que som, que volem continuar sent i que batallarem perquè ningú ens discuteixi. No? Som una nació a dia d'avui ocupada, a qui es nega la seva identitat, i per tant és el nostre deure des de les administracions i des de les entitats vindicar aquesta nacionalitat i transmetre-la a les noves generacions que pervisqui.
1: En l'acte també hi va intervenir el president de l'Associació Sardanista de Ripoll, Ernest Roure.
5: Nosaltres sí que teníem previst el 2028 doncs, fer alguna cosa en especial, doncs, de dir que complíem 25 anys del pubillatge, celebràvem el 75è aplec i vàrem pensar doncs, de fer una cosa grossa. Mai havíem pensat que seríem capital de la sardana. Això ens ha vingut doncs, encara com un regal molt maco, eh? O sigui que gràcies, eh? O sigui, nosaltres ja pensàvem fer coses, però ara sí que ens hi veiem molt més obligats.
1: La història sardanista de Ripoll es remunta al 1909, quan es va celebrar el primer concurs de sardanes oficial a la localitat. Aquesta passió arrelada va trobar la seva màxima expressió l'any 1941 amb la fundació de l'Agrupació Sardanista de Ripoll, entitat que va recollir el valuós llegat de l'històric foment de la sardana. Així mateix, des de l'any 1942, la ciutat celebra de manera ininterrompuda l'aplec de la sardana de Ripoll.

0: dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
5: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
2: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
5: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
5: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
6: El 63% de les persones que vam enquestar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
5: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
2: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
7: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
2: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
8: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de correu prop del polígon a Mas d'en Sissa, va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
0: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del faret hem de tenir a la gent protegida.
8: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
8: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
2: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4:30 ens vam anar a dormir, a les 6:30 ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
2: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
13: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
2: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
5: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem a darrere del tema.
5: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
2: I 5è dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
15: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
2: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
2: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
5: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
2: I més enllà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
5: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
1: Notícies en xarxa.
2: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massaguer, el director de Bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.

0: Elles, el paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
1: El nou SECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
1: El nou SECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
3: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar, i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
7: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
6: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
8: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
9: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infraccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb

0: malalts crònics.
1: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
2: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Said Zbat.
3: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
4: L'elaboració del Pla Ter presentat ja del tot completat ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
3: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
2: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
6: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
5: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
7: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
8: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
7: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
2: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
9: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
10: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
11: A very good season. This is something I missed a little bit in...
10: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra, una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
11: With the Liga...
9: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Miquel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
12: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno,
0: lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca y que está hasta el final.
9: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per un gol a 4. Al mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent de 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
12: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club. Y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
9: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens a segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
2: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
17: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias March i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
18: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
16: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: Bon dia, són 2:15.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
19: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
2: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia, continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
2: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
1: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
2: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
1: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
1: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
21: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació. I, malauradament, la cronificació a carrer també es manté.
2: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
1: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
2: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
9: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora des de Ràdio Caldes. Òscar Guijarro, bon dia.
22: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarella. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria Parlon, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats. i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
3: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
22: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
4: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar. Com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
22: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
2: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. Laida de Déu.
6: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
23: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
24: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
23: bueno, la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
6: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
2: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
25: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i per tant hi ha moltes zones que actualment estan segant, i tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corp i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
2: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
1: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
26: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem a darrere del tema.
1: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
2: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, avisa que, malgrat que el pitjor d'aquest incendi ja ha passat, no es pot abaixar la guàrdia i considera que cal anar en compte amb les possibles represes. Són declaracions a la xarxa.
0: El vent dels primers dies, que va fer que tot cremés molt ràpid i que quedessin unes parts de la zona cremada sense cremar, això volia dir que hi podia tornar. La situació, com per estar molt tranquils, no és. La part més potent de l'incendi, evidentment, sembla que ha passat. Deixa'm-ho dir així, eh?
2: En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
7: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
5: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
2: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
1: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
13: Notícies en xarxa.
2: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esboranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'esboranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
10: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el mar d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
8: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esboranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esboranc al pas de la tuneladora.
11: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
8: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
2: Tres quarts de tres, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanyes, el ministre d'Hisenda.
14: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
12: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
21: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
15: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
2: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
1: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
16: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
1: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
13: Notícies en xarxa.
2: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exhaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
17: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
18: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
17: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
1: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
2: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
1: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolà.
2: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
3: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El nou FM, Ona Fàbrega.
9: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
19: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
9: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
20: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
22: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge, és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada. Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
20: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb diana de Mikel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya, 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verdinegres ja tenen el seu primer fitxatge, Xavi Ballester, al Radio Ciutat de Badalona.
0: Àlex Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verdinegre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del joventut fa uns anys i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
20: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu Pere Puig valora aquesta renovació.
6: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha aportat fins ara.
20: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
7: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
23: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
7: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
20: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
13: La xarxa de comunicació local. It's

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molné de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos plans de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui ja en parlava la consellera Núria Parlon.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborranc en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per als populars.
4: Si tu 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
5: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
6: Me dice tu nombre, por favor.
7: Mi nombre, Peyu.
6: De acuerdo, Peyu.
7: No, Peyu no, Peyu, con i.
6: Bien, Peyu.
7: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
6: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
7: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
8: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom, 7 de juliol de 2026. Ahir no vam fer programa, suposo que si vau escoltar l'antena ja vau descobrir que estàvem fent un especial sobre el tour que passava pel nostre territori, no per Sant Joan, però per la nostra comarca, també per Osona i per el Vallès, per tant que el territori 7 es va mobilitzar per portar-vos tota la informació, l'actualitat i la nostra mirada pròpia i local sobre el tour. Doncs bé, avui sí que ja fem programa habitual i, com sempre, comencem amb una efemèride perquè un dimarts, o bé, no sabem si era dimarts, era un 7 de juliol, això sí, però de 1884, la metgessa, investigadora i professora italiana de patologia general, Giuseppina Catani, defensava la seva tesi sobre bacteris i amb unes qualificacions excel·lents. Es convertia en la primera dona en graduar-se a la Universitat de Bolonya en Medicina i Cirurgia. Nascuda en una família humil que tenia clar el dret de les seves filles a accedir a una educació superior, va ser becada per estudiar a la Facultat de Medicina Bolonya gràcies a les seves excel·lents notes i a la precària situació familiar. Mesos abans d'acabar els estudis, ja treballava com assistent al Laboratori de Patologia General de la Universitat i poc després presentava les seves primeres investigacions biomèdiques sobre la mielina. La recerca més destacada de la seva carrera va ser, però, la que va fer juntament amb el seu professor Guido Tisoni sobre el bacil del tètanus, on van aconseguir identificar el que més tard es va anomenar l'antitoxina Tisoni-Catani, que va ser fonamental per desenvolupar el tractament del tètanus, especialment durant la Primera Guerra Mundial. Tot i que sovint oblidada, Giuseppa Catani va ser essencial en aquesta descoberta. Als acaballs de segle es va retirar a Imola, on va dirigir laboratoris d'anatomia patològica, radiologia i bacteriologia a l'hospital. L'any 1914 moria a l'edat de 55 anys, probablement de càncer a causa de l'exposició de les radiacions. I un dia com avui, de 2006, moria Syd Barrett, un dels membres fundadors de Pink Floyd. Molt enganxat a les drogues psicoactives, Barrett va marxar de la banda al cap de només 3 anys, però la seva malaltia mental va tenir un fort efecte en la resta de membres i es va reflectir en les seves lletres, com a la majoria de temes de l'àlbum Wish You Were Here. Escoltem aquesta cançó que porta el mateix nom de l'àlbum.

0: I aquest divendres 10 de juliol, a 10:15 del vespre, al Passeig Comte Guifré, hi haurà un nou concert del cicle L'estiu és viu, en aquest cas amb en Litus, que molts santjoanins ja coneixen, perquè no és la primera vegada que ve a la nostra vila, ja el tenim amb nosaltres. Hola, Litus.
1: Hola, què tal?
0: Ets un clàssic de l'estiu, no hi ha estiu sense Litus, ja gairebé.
1: Pràcticament, es pot dir que això de venir a Sant Joan de les Abadesses és una tradició estiuenca que a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè per mi és com una espècie també de respir de l'aglomeració de la Costa Brava i no sé si, vull dir, ja, i tinc un vincle molt, molt gran amb Sant Joan, ja des de fa anys que venia el Clàunia i des de que doncs, toco el Nervis, que és que sincerament no te sabria dir quants anys fa, però crec que el primer any va ser el 2020, que estàvem en plena pandèmia i des de llavors, en aquests 6 anys, diria que només un any crec que no es va fer, però també perquè hi havia les reformes del passeig, però que pràcticament és un clàssic, o sigui, cada any cap a Sant Joan a tocar.
0: En tot cas, m'has comentat abans que també vens per buscar una mica la fresqueta, però que de moment, sí, en tots els anys que has vingut no l'has trobada. Cosa estranya també a la nit de Sant Joan.
1: Sí, jo no sé si la gent del Ripollès voleu calor i em contracten per això, perquè fem la broma amb en Martí del Nervi o doncs amb altres santjoanins que conec, que diuen, no, és que sembla que portis la calor de la Costa Brava. I jo, sincerament, moltes vegades m'agradaria poder dormir les nits, perquè jo no puc dormir les nits des de... Et diria que des del mes de maig, pràcticament. Tinc 3 ventiladors. Però darrerament també fa calor al Ripollès i tot i que me recomanen que porti pantalons llargs, encara diria que no els he fet servir mai. I això que l'any passat va ploure, vam estar a punt d'anul·lar, però al final van ser 4 gotes i es va poder fer perfectament.
0: I ni així va refrescar, però vaja. Si no m'equivoco, tu ets periodista?
1: Sí.
0: I... ets d'una emissora de Ràdio Palamós.
1: Sí.
0: I aquests dies, ara ho comentàvem, també heu tingut, doncs, ja suposo que l'estiu és intens per a vosaltres, perquè hi ha molta més població, molta més activitats, molt més públic, no?, o molt més oients, i justament aquests dies també hem patit els incendis, no sé si heu estat, doncs, també al peu del canó, al peu del micròfon.
1: Sí, bueno, ha sigut un cap de setmana molt, molt, molt complicat. La veritat és que espanta, aquesta situació al Massís de les Gavarres, que és un dels pulmons que tenim, doncs s'ha vist molt afectat. Tinc molts, molts amics que viuen a Calonge i que les flames els arribaven als seus masos, i la veritat és que ha sigut molt, molt, molt, molt greu, molt trist. La veritat és que podria haver sigut bastant pitjor, perquè el potencial era de 30.000 hectàrees, però...

0: una radial, però és que també podria ser per una cigarreta mal posada, saps? Mal llançada. Vull dir que hem de ser molt conscients de que tenim, un país que està ple de boscos i que per una negligència o per una temeritat se'n podria anar tot en el risc. Per sort no hem hagut de lamentar danys, diguem, humans, però sí que hi ha molta gent, doncs, que ha tingut sí, doncs, la seva casa cremada i sobretot l'angoixa, no? Aquesta angoixa de veure les flames a prop. Sí. Sí, estem en una època també de canvi climàtic i per tant és important, doncs, que siguem conscients del que s'hi pot perdre, saps? Mm.
1: Ja passem de seguida a la música, eh? Però també deu ser, sí, curiós en una zona com la vostra, quan passen coses d'aquestes, que gires el cap cap un cantó i veus... això, avions i l'incendi, sí, i mires cap a l'altre i veus gent que deu continuar fent la seva rutina amb la seva cerveseta, sí, fresca, no?
0: Sí, això per exemple a Palamós mateix, que és on jo estic establert, el dia que va esclatar l'incendi era molt curiós perquè veies a la gent que estava a la platja, que evidentment, doncs, mirava com els hidroavions intentaven agafar aigua de la badia, i sí que veies cares de preocupació perquè al final també, doncs, tothom, doncs, té amics i que està al costat. Al final, en aquest cas, ha afectat, doncs, sobretot a Calonge, però dir, altres anys també havia afectat boscos d'aquí, i sí que és curiós aquest contrast, no? Però això passa una mica amb tot, no? Passa, doncs, amb els problemes geopolítics del món, amb el genocidi de Palestina, amb les guerres que hi ha al voltant del planeta, i que tots més o menys podem mostrar la nostra preocupació, però que després hi ha la majoria que segueixen amb la seva vida. És una mica estrany, però sí, són aquests temps també una mica surrealistes que ens han tocat viure.
1: Molt bé, m'agrada la reflexió, és cert això que comentes. Passem ja a la música. Tu, em sembla que toques des de que eres molt jovenet, no?
0: Sí, tocat. Jo tinc una gravació de quan tenia 2 anys que cantava Revolution dels Beatles amb els meus germans, que tinc germans grans que tenien un grup de música, que tinc una cinta de caseta que jo ja estava cantant els Beatles. Crec que vaig caure a la marmita del rock and roll quan era petit i per tant no ho he pogut evitar. A nivell professional, si s'entén com professional de cobrar per tocar, et podria dir que vaig començar als 15 anys, perquè estava tocant aquí al passeig de Palamós, davant de les terrasses, i jo no vaig tenir mai setmanada. Els meus pares no m'havien de donar diners per res, perquè jo m'espavilava els estius per poder tenir els meus diners mentre tocava. I a partir d'aquí, doncs, sí que ja vaig començar a formar bandes. Primer, gràcies al grunge, no? Amb 14 anys, amb l'aparició de grups com Nirvana o com Pearl Jam, van fer que deixés el futbol, que veiés la llum i que no arribaria a jugar al primer equip del Palamós, i que potser em donava millor això de cantar i de tocar la guitarra que xutar una pilota. I des de llavors, doncs, sí, he tingut diferents grups, he gravat discos de temes propis. Després vaig anar a viure a Irlanda també, que allò va ser com una espècie de màster a nivell de músic callejero, no? Que doncs això... Jo crec que va ser com una mica el punt d'inflexió. I després d'aquests 3 anys a Irlanda, quan vaig tornar a Palamós, ja em vaig, doncs, abans de tornar a trobar feina de periodista, sempre ho he anat combinant amb la música, que la considero una feina, en el sentit de que sí que em dona, evidentment, doncs, treball, entre cometes, però jo ho veig com algo més, no? No et diria que és un hobby, perquè no és un hobby, sinó que jo crec que és una manera d'entendre la vida, és una filosofia. O sigui, jo no deixaré mai de tocar ni de cantar. El que sí que és veritat és que cada cop sóc una mica més selectiu, en el sentit de que, com que no ho necessito i tinc una altra feina, no tinc aquesta pressió que potser poden tenir molts amics meus que només es dediquen a la música, no? I per això faig coses que m'agraden. I, per exemple, doncs, el repertori que la gent veu a Sant Joan de les Abadesses quan vinc a tocar el Nervis, que sol ser de versions, són versions que a mi m'agraden. O sigui, jo no faig de hitbox, de tocar temes doncs, que toca tothom, sinó que toco cançons concretes que a mi m'agraden i que solen ser, doncs, en aquest estil de pop rock en anglès, que va des dels Beatles, a Queen, a U2, Police, a Radiohead, Nirvana o Pearl Jam, saps?
1: Aquella dels Beatles que vas gravar en 2 anys, encara la toques?
0: L'he tocat alguna vegada, sí. És com una mica estrany, perquè quan la toco penso en aquell nen petit de 2 anys, que no, per cert, no ho feia gens malament i tenia una bona dicció en anglès, per ser un nen de Palamós de 2 anys. En toco moltes dels Beatles, sí. Al final és un dels pals de paller. Però bàsicament és això, són Beatles, Queen, Oasis...

0: Tot es mou en això, en aquest tipus de pop rock en anglès.
1: Els que t'hem vist i t'hem gaudit, això, a vegades això, quan veus algú que hi ha algú sol amb una guitarra preparant per fer un concert, dius, ui, no, que potser serà de poca intensitat, que poder...
0: Sí.
1: I en el teu cas no seria aquest. És a dir, justament, veient-te fa la sensació que, tot i que veiem que a vegades també toques amb altra gent, que tu sol amb la guitarra t'hi sents molt còmode perquè ho controles tot, no?
0: Bueno, sí, sí que és veritat que faig un increscendo, eh? O sigui, començo... Si començar un concert directament a dalt de tot seria una temeritat, també perquè a vegades no saps quin és l'ambient que tens al davant, no? O sigui, jo intento fer una cosa una mica gradual, començar doncs, amb cançons una mica més tranquil·les i després sí que vaig una mica llegint el que tinc al davant i puc anar-me animant. I és una mica el que et deia d'Irlanda, no? És això de veure una persona sola amb una guitarra cantant és molt típic d'allà, tant en els pubs com al carrer. Però també, a veure, siguin sincers, si jo pogués venir a Sant Joan amb el trio de Litus al Cup, amb el que, per cert, aquest any ja fem 19 anys, o sigui, l'any que ve farem 20 anys de tocant, a mi m'agradaria més, o sigui, jo me sento més acompanyat quan vaig amb un bateria i amb un baixista, perquè també em dona molt més marge de maniobra. Però sol, sí que és veritat que al final tens tu el control de la situació i pots anar... Com que no tinc un set list concret mai, saps? O sigui, no tinc un repertori allò... Jo no sé què faré en el concert d'aquest divendres, per exemple. No sé ni amb quina cançó començaré ni amb quina acabaré. O sigui, tinc idees, perquè al final sí que hi ha doncs, moltes d'aquestes cançons que s'acaben fent, no? Però és l'avantatge de que una mica d'improvisar i de llegir l'ambient que tens a davant i que cada concert sigui diferent. Perquè si no, també jo m'avorriria. Pensa que a l'estiu pràcticament toco quasi cada dia i el que intento és que no sigui com anar a l'oficina o apretar un play i que sigui doncs, com una gravació que ja està preestablerta. Vull que sigui dinàmic i que la gent, doncs, la gent que em pot veure diverses vegades en una setmana o en un mes pugui dir, ostres, no és el mateix concert, saps? O sigui que cada concert tingui un punt d'únic.
1: Coneixem per Litus, quan vas acompanyar ets Litus al CUP.
0: Sí, molt original, eh?
1: No, està bé, està bé. També ens han xivat alguna cosa de Vladimir?
0: Sí, bueno, Vladimir va ser un grup de pop electrònic que vaig tenir a principis del 2000 amb un dels pianistes més destacats d'aquest país, com és en Xavi Lloses. I bé, bueno, vam treure un disc que va ser molt xulo. D'això ja fa 20 anys, eh? El que passa que l'any passat vam tornar a fer un parell de concerts, 20 anys després, en homenatge a en Temi Fortuny, que havia sigut el nostre mànager, el cantant de l'Axambusto.
1: Ah, sí?
0: Que va fer 60 anys i li vam anar a fer una sorpresa al Vendrell.
1: Ostres!
0: I això ens va despertar una mica el cuquet i vam fer un altre concert i en teoria havíem de... No sé si dir tornar, però sí que teníem ganes de tornar a gravar alguna cançó i de fer algun tipus de coses noves. El que passa que les agendes de moment tant d'en Xavi Lloses com la meva estan seguint complicades, però en algun moment o altre, segurament al final de l'estiu, probablement gravarem un parell de cançons. També em va enganxar que jo ara acabo de gravar disco meu propi i acabo de treure un single i després de l'estiu, perquè ara l'estiu és tot molt, molt dispers, segurament trauré un altre single en videoclip i ja després ja doncs tot el disc sencer que vull fer vinils i a part doncs estarà també a les xarxes socials. Aquí en aquest cas no he posat Litus, que Litus no és un nom artístic, eh? O sigui, la meva mare em diu Litus, vull dir, no és res original, o sigui, Litus ve de Carlitus. I no m'he posat Litus perquè ja hi ha un altre Litus de Terrassa, que el coneixereu d'en Bonafuente.
1: Sí, sí, exacte, ara t'anava a dir que...
0: I vaig pensar, mira, no copiem el nom, i he posat el meu nom, que és Carlos Ribas, i he posat Soler, en homenatge a la meva mare, una mica com la Sílvia Pérez Cruz. I o sigui que trobareu el meu disco com a Carlos Ribas Soler, i a més amb un primer single, que és un homenatge als Beatles, amb una cançó que es diu Magical Mystery Beat, i que és una cançó que... està feta a base de lletres i títols de cançons dels Beatles. O sigui, és tot un repte també per la gent que sigui fanàtica dels Beatles.
1: Doncs ja l'hem caçada i ara de seguida que t'acomiadem l'escoltarem. La resta, per exemple, això que m'ha semblat tan interessant de Vladimir, això es pot escoltar també? Heu publicat?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, a Vladimir nosaltres vam treure com... vam autoeditar 5 discos, però després vam publicar un amb una discogràfica, amb Dismedi, l'any 2003, imagina't si ha plogut, i sí, està a Spotify i a totes les plataformes, El disc es diu Electrobohème, com si fos en francès.
1: Sí.
0: És més fàcil trobar-lo des d'aquí, perquè si poses Vladimir et sortiran 50.000 artistes russos, que de fet ja han tingut una mica de problemes. Ara s'ha penjat, no?
1: Sí, em deies això, que havies tingut problemes amb els russos.
0: Ah, sí, no, bueno, que això passa molt sovint en els perfils de Spotify, que durant uns anys el perfil del nostre disco de Vladimir era d'un músic de música clàssica rus que es deia Vladimir Dostoyevsky o una cosa així. Però ara ja ho hem solucionat i ja torna a ser nostre.
1: Molt bé, potser us va portar nous oients.
0: Sí, segurament, sí. Però probablement els seus oients de clàssica, quan van escoltar les nostres marcianades electròniques, potser es van espantar, però està bé, sí. No, el podeu trobar, és molt interessant, O sigui, és curiós perquè és un disc que el 2003, en aquell moment nosaltres pensàvem que era molt innovador, i 23 anys després podria ser també innovador, vull dir que és bastant curiós, és un disc bastant histriònic, per dir-ho d'alguna manera.
1: Doncs també prenem nota. Ara sí, moltíssimes gràcies i ens veiem aquest divendres.
0: Sí, i tant. Jo no sé si la previsió del temps quina serà, la de cara a aquest divendres, suposo que farà bon temps.
1: Calor, no?
0: Calor, no? I el Mundial, no? Que també això també em preocupa una mica, em sembla que juga... Crec que juga a Espanya a aquella hora.
1: Ah, sí?
0: Sí, crec que juga a les 9. Jo estic per dir-los el dels nervis a veure què passa, si retrecem una mica l'hora del concert o què. Mm-hmm. Però bueno,
1: trobaràs de tot.
0: Està bé que sigui compatible les dues coses. No a tothom li agrada el futbol, per tant, també està bé donar-los, no, una alternativa a la gent que no és futbolera.
1: Clar, de fet, anava a dir que això et filtra molt al públic i saps que el que hi ha doncs ha vingut molt d'interès, no?
0: Sí, totalment.
1: Perfecte, va, moltíssimes gràcies.
0: Doncs un plaer i ens veiem al Nervis de Sant Joan de les Abadesses.
1: Perfecte, fins divendres, adéu.

I coincidint amb la lluna de sang del passat 30 de juny, Peter Gabriel va compartir un altre avançament del seu pròxim treball, O.I. Es tracta d'aquest I Belong to the Sky, que surt en la seva versió de Brightside Mix, ja que, com sabeu, el cantant britànic repetirà la fórmula del seu darrer treball i publicarà dues versions diferents, la lluminosa i la més fosca, de tots els temes.

0: Fa una setmana en Jordi i la Blanca de la Rural Food Truck van venir a l'estudi a parlar del Rural Fest que es farà aquest dissabte. Nosaltres avui, com que ja queden molts pocs dies, tenim ganes de tornar a escoltar-la per escalfar motors. I avui tenim a l'estudi amb en Jordi i la Blanca de la Rural Food Truck per parlar d'una iniciativa que es farà molt aviat a la nostra vila. Benvinguts.
1: Hola.
2: Hola, què tal?
0: I dèiem molt aviat perquè, ostres, ara miràvem això al calendari, dèiem, encara queda, perquè del que parlarem és el juliol, però clar, comences a comptar dies i setmanes i això és ja, eh?
1: Això és ja, això s'acosta ràpid, eh?
2: Ràpid, ràpid.
0: Del que estem parlant és de la Rural Fest. Expliqueu-me què és això.
1: Bueno, la Rural Fest és una mica d'una fira-festa, no?, que ho diríem. Que ja fa temps que anem a darrere, una iniciativa que hem parlat una mica amb l'Unió de Botiguers i de Comerciants de Sant Joan i amb l'Ajuntament, i és per fer una mica una cosa, en plenar algun buit una mica que podem vist que hi havia a la vila, no? Mm-hmm. Que serà una mica la típica fira de poder de parades de tota la vida, no? D'embotit, una de mels, de coses artesanes, i després molta cosa artesana de fet amb manualitats, no?
0: Mm-hmm. Però pel que veig, o pel que tinc entès, això no serà simplement parades i gent passejant, no?
1: No, aquí és on també volem anar, no? És a dir, això és una mica lo típic, i llavors nosaltres sortirem una mica d'aquest típic, que hi haurà moltes activitats, hi haurà artesans fent activitats durant tota la fira, com botes de vi, com cistelleria, com salers, evidentment hi haurà joiers, coses així, joiers artesans, i llavors hi haurà moltes activitats per mainada, com hi haurà sortint els gegants, i llavors també una cosa que ens fa molta gràcia, que vindran, doncs, uns castellers, també, a serà una fira molt, molt rural i molt, molt, molt, molt català, no? Diguem-ho així.
0: Jo recordo Falcons a Sant Joan, però Castells sí que no en recordo, eh?
1: Clar.
2: Castellers no se sol veure per aquí.
1: I és una cosa que creiem que pot ser divertida i xula, i bueno, veiem que les entitats també s'han ficat bastant a favor de fer cosetes. I després, a part, doncs, evidentment, com que muntem una mica nosaltres com a food truck, diguem-ho així, o com que hem voltat bastant durant tot aquest any i mig, doncs ficarem una mica de zona gastronòmica, i doncs tot acabat amb una mica de hi haurà música tot el dia, ambientada, i al final sí que hi haurà una mica de
2: tardeo,
1: diguem-ne, de tardeo, no? per acabar una mica animats, no?
0: Això serà el dissabte 11 de juliol a la plaça Claver.
1: Correcte.
0: Més de 25 parades crec que hi hauran, no?
1: Sí. Estem, bueno, ficant quasi al màxim, no? Serà una plaça que està una mica
2: a tope, la
1: veritat. Sí, perquè és això, a més de les parades que hi haurà, hi ha fixes, n'hi haurà que es aniran movent com un pintacares, com coses, bueno, com els gegants que vindran i marxaran, com els castellers que vindran i marxaran, vull dir, que serà molt dinàmic, no? I a part que hi haurà ratos que es faran, doncs, com es diu això,
2: Tallers,
1: correcte. Es faran tallers, doncs, tant d'espelmes com es faran tallers de pedres, d'explicar una mica el sentit de les pedres, i bueno, es faran diverses coses que també anem, algunes que guardarem en sorpresa i que aniran sortint més endavant, no?
0: De menjar, per exemple, si volem anar a fer una hamburguesa,
2: sí,
0: no? Això serà per dinar i per sopar?
2: Sí, durant tot el dia. Sí.
1: Durant tot el dia tindrem servei de barra, i a més doncs, tindrem això, servei de menjar durant tot el dia. És a dir, la Rural Fest començaria a les 11 del matí i acabaria a les 11 de la nit.
0: Per entendre.
1: Aquest dia podeu venir a menjar, hi haurà unes taules habilitades i cadires al voltant de la plaça, i doncs és això. Més que tinguin gana, més d'hora o més tard.
0: Per exemple, això, una família que digui, mira, anem cap allà, normalment ja esmorzo a casa bé, però avui em faré un cafè i prou, perquè llavors anirem allà, els nens jugaran, faran alguna cosa.
1: Evidentment, sí.
0: Potré una bona hamburguesa, no?
2: Sí. Podran menjar, bueno, no es tancarà, vull dir, estarà obert tot el dia.
1: I mentre estiguin ells menjant, estaran tranquils, que els nens poden estar pintant oli a la cara, o estaran jugant amb els castellers, amb els geranters, tot el dia, i és això, que sigui molt dinàmic, i que durant aquella plaça, evidentment vigilant que hi ha la general al costat, però que tothom pugui fer una mica el que vulgui, mentre els pares miren coses, els nens s'entretindran amb altres activitats.
0: I això, i al final, cap a les 8, com dèieu, el tardeo, que això també, no?, quan ja comença a refrescar més, no?, que bé de gust fer alguna copa o això, també poder sopar també per allà, poder estar per allà, no?
1: Sí, sopar una mica a l'aire lliure, amb una mica de música a fons, que també s'agraeix.
2: Un DJ tindrem.
1: Un DJ.
0: Ja sabeu quin?
1: Sí, en principi sí, però anirem, bueno,
0: ja ho aneu dient, no?
1: Dient, perquè si ho desvalem tot que et diuen al principi, no? Així també vas fer una mica d'intriga, no? però sí, sí, sí, jo crec que serà divertit, perquè és, bueno, un DJ jove que més, bueno, conegut.
0: Molt bé. Vosaltres aquests dies esteu a tope, de fet, ara en parlàvem abans de començar l'entrevista, no? Teniu moltes coses a fer, perquè aquesta època entenc que també una food truck funciona molt, no?
2: Sí. És quan més, bueno, és quan més treballem. Cada cap de setmana.
0: Cada setmana.
2: I algun dia entre setmana també.
0: Divendres, dissabte, diumenge, o...
2: Sí,
1: és això el que dèiem ara una mica abans, no? Aquesta setmana, per exemple, que hi ha Sant Joan, doncs vulguis o no, se'n sumen dies entre setmana. Després també sempre hi ha alguna activitat extra que se't suma entre setmana, però podríem dir que les food trucks en general, eh? No sé, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida... Podríem dir el que seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. I mira, com que no tenim prou feina, se'ns ha corregut fer la roda de festa aquí al mig.
0: A nivell vostre, què tal el canvi? És a dir, entenc que deu ser que el bo també deu ser el que porta el dolent, no? Cada dia és diferent i això és bo i això també cansa, no? O què?
1: Sí, sí, el bo d'això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis o no, la rutina que teníem amb el bar era molt... un pobre és una mica rutina.
0: Els mateixos clients, no?
1: Això, els mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotògrafa hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, que és xulo, viatjar per una zona, no? Se'ns ha ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova sempre, i cada cop, com dius tu, cada vent és diferent, tot i que ara comencem a fer la volta i tornem a repetir algun vent, o tot i així és diferent.
2: Perquè també és maco, perquè retrobes amb...
1: retrobes amb gent, però sí que és veritat que, per exemple, si vas a la música és diferent, o... i, bueno, nosaltres, de moment, creiem que el canvi és molt i molt positiu, en sentit, sobretot, emocional, diguem-ho així.
0: Per tant, el més complicat és això, és anar fent l'agenda, és a dir, quan tens un local, la gent ja ve, no, ja sap on és, i vosaltres us heu d'anar mirant això, perquè n'hi ha forces ara també de food trucks, no? Hi ha molta oferta dels últims anys. Vaja, podria fa... no sé si fa 30 anys coneixíem els Ramos que venien amb la xurreria, no? I això, i poca cosa més, no? I ara sí que hi ha molta gent fent menjar de qualitat, no?
1: Jo crec que ara ha canviat el món de la fotògrafa, ha canviat molt. I tenim una gran sort, perquè nosaltres quan vam entrar no sabíem en quin producte entrar. I hem pogut entrar en hamburguesa per dir alguna cosa, no? Perquè, vulguis o no, no ens estan esperant, no? Com dius tu, poder, no sé, m'invento que hi hagués 4 o 5.000 food trucks, no? A Espanya, doncs, no t'estan esperant que surtis tu i diguis, mira, ara nosaltres som els millors i farem això i t'agafen la primera. Hi ha molta feina i que la gent et conegui, que portis un producte una mica diferent del que porta l'altra gent, i sí que ara hi ha uns llocs que busquen molt la qualitat, i doncs nosaltres estem treballant bastant en aquests llocs, la veritat, que tenim aquesta sort, sí.
0: Què feu exactament per la gent que no us conegui?
1: Bueno, la Blanca no
0: ho parla gaire. Sou tots dos allà. Qualsevol ho pot dir, no passa res.
1: La rural, què fem? L'hamburguesa?
2: L'hamburguesa rural, que és una hamburguesa amb trompetes de la mort i alls tendres i una marmelada de bacon que faig jo, molt bona. Què més? La melosa, amb sobrassada de mel i formatge. La Kentucky, que és un pa negre.
1: Bueno,
2: la carbó, però bueno, la Kentucky, que és un pa negre amb pollastre arrebossat, enciam i formatge, que també agrada molt a la gent.
1: Sí.
2: I bueno, llavors això.
0: En Jordi et deia, et assenyalava tu, perquè entenc que tu ets una mica la ideòloga, no? L'altre dia vau penjar una foto que hi havia la Blanca, i la Blanca ja està pensant...
2: Bueno,
1: clar.
2: Jo sempre estem pensant per fer coses diferents i noves.
1: Jo potser sóc el que busco més les events i les fires, no? Diguem, més la tasca comercial, i ella, evidentment, és la que fa més buscar anar canviant els sabors o buscar coses noves, perquè, clar, vull dir, no, també has d'anar introduint algú.
2: Canviant
1: tot
2: i
1: que quan has trobat una mica una carta guanyadora que jo, també la gent et busca una mica, perquè això t'està bé, no? I també la Blanca s'ha descuidat, bueno, a part de fer un Frankfurt d'olot molt bo, molt bo, també bastant casolà, també tenim coses veganes i aquestes coses que, doncs...
2: I sense gluten, sí.
1: Sense de qualitat, que comprem aquí, aquí a la comarca, i que la gent a vegades cada cop es busca més, no? És a dir, pot ser que fos minoritari, però sí que recalca, hòstia, que necessitem que si veniu tingueu això, no?
0: Està bé. I això, com deu, si no teníeu prou feina, us n'heu buscat més amb el Rural Fest.
2: La idea, ens agrada, ens agrada.
0: La idea també és això, tenir una cosa fixa també al poble, tant també està bé, no? Vull dir que si això té continuïtat, també entenc que per vosaltres també és interessant, no?
1: Sí.
2: I tant.
1: Sí, sí, jo crec que sí. Ara ho hem provat per dates, va sortir l'idea parlar amb el Ramon i va sortir una mica així. I sí que és veritat que l'agost és mala època, el setembre és mala època per festes majors, els mexicans, com la festa dels mexicans, el Grito, i ens anàvem massa després lluny, vam dir, mirem de fer-ho, i vam fer-ho aquesta data. Si funcionés, de cara a l'any que ve no se sabia la data que buscaríem, però sí que el Ramon i, bueno, en general, l'Unió Botiga i Xoia ha ficat moltes ganes, i nosaltres també, i creiem que serà una festa, una fira festa molt xula. I a partir d'aquí buscar els errors, que segur que n'hi ha, seguríssim, i millorar-la de cara a l'any vinent, si es pot consolidar.
0: I això és habitual? És a dir, que una persona o una família o algú que tingui una food truck organitzi una cosa així? És a dir, perquè pensava, justament com que també hi haurà els gegants, pensava això, els gegants de la Torna, que no sabia si, mira, ara vosaltres organitzeu una Rural Fest i vindrà gent, i igual després un d'ells també n'organitza un altre lloc i us crida, no sé si... O és una cosa que...
1: Bé, nosaltres som una gent molt dinàmica, no? Bé, sobretot jo, en aquest aspecte.
2: Sí.
1: I no, sí que, evidentment, que sí que en aquest any i pico hem conegut molta gent, i sí que n'hi ha que bastantes que es fan la seva, o intenten fer-se els seus events, no? Perquè, bueno, doncs també està bé, com que has conegut moltes coses, doncs intentes ficar-ho a terme tu en una fira teva, una festa teva, al teu poble o al voltant del que coneixes, sí.
0: Hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que també crec que oferiu vosaltres, que és que no cal muntar una fira, una festa per contractar-vos, no? Que poder fer un casament o una festa relativament grossa, encara que sigui privada, i us poden contactar?
2: Sí, sí, sí.
0: Com funciona això?
2: Qualsevol event, doncs...
0: Va a cosa fixa, és a dir, clar, vosaltres necessiteu que hi hagi una mica de volum i de
2: clar, gent. Clar, mínim, sí.
1: Sí, nosaltres amb aquest temps hem anat veient això, no? Bueno, el que dius tu, hem anat a llocs que, com que comences, vas una mica, diguem-ho així, per l'enclada de Perdillo, vas als llocs, però sí que realment acabes fent les tres opcions, o events privats, no? O per empreses, diguem, ja pactades, és l'event això que dius tu,
2: tancat.
1: No? Vens aquí, events tancats, no? Doncs en aquest cas són tants menús, o el que pactem, doncs per tanta gent, tal hora, tal lloc, vull dir, això és una cosa que com més funciona, i més, de certa manera, ens agrada, no? Perquè és fixa, no? Saps el que n'hi has a fer, el que n'hi has a guanyar, el que n'hi has a... i no tens merma, no tens aquesta preocupació, llavors ja l'event de nit, no? Diguem-ho així, l'event de nit, doncs, el festival, això, doncs, que és un altre terme, i evidentment que si tu vols casar, i hi ha webs, i hi ha llocs que estem nosaltres també, i aplicacions que, doncs, si fas un casament i nosaltres et creiem en gràcies, vols contractar, doncs sense cap problema. I si no, evidentment, moltes coses surten al boca a boca, per WhatsApp també i per les redes socials.
2: Per Instagram.
1: Sí, per Instagram ens estan sortint moltes feines també. Sí.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de la Rural Fest. Repetim, dissabte 11 de juliol a la plaça Claver, més de 25 parades d'artesans i d'alimentació durant tot el dia, música, tallers, castellers, geganters i grallers, vaja, i DJ al final amb Tardeo, pintacars, activitats infantils per tot els infants per tot el dia, vull dir que això serà molt interessant, i segurament que els Sant Joanins ho agrairan molt, i vindrà gent de fora també, que això també, aquesta època també hi ha molta gent.
2: Sí, esperem, sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. No, i d'aquí res, d'aquí poc, uns dies, us torno a cridar a l'estudi perquè volem parlar d'una altra cosa amb vosaltres.
1: Molt bé,
2: perfecte.
1: Moltes gràcies.
2: Merci.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat al Vallès Occidental i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui pels focus secundaris. A les properes hores, la prioritat dels bombers serà intentar contenir el perímetre i actualment és molt inestable. Els veïns del Ferrell continuen confinats. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat.
2: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'harmonització del Ferret hem de tenir a la gent protegida.
1: I a hores d'ara hi ha un incendi a Torrefeta i Florejacs i treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu. Els tractors dels pagesos de la zona estan donant suport per frenar l'avanç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. I cinquè dia de l'incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar que el foc està controlat. En relació a aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. Ho ha dit avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
3: Sí, sí, efectivament. Tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic.
1: I AENA adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental és el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi d'impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolà. I una altra adjudicació perquè el Ministeri de Transports ha adjudicat les obres de millora del túnel de Rubí per més de 20 milions d'euros, tenen per objectiu garantir l'estabilitat i solidesa de la infraestructura, així com allargar-ne la vida útil per aquest túnel, transitant la línia R8 de Rodalies, així com tràfic de mercaderies i serveis d'en destí al port de Barcelona. DIF establirà un pla per minimitzar l'afectació mentre durin aquests treballs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: cos banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
1: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
0: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per Tempos, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón de Junts estava en sintonia amb l'equip de govern.
2: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és gaire tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona, per tant vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
0: Jordi Ustenc de la CUP apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
3: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
0: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
4: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can de Bànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
0: Urriols li responia que no era legal deixar entrar de franc als empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Les obres de reforma de la Sala del Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Oriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran, i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la Guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
4: Pel que fa a l'enderroc de la Guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
3: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això. Això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneïtat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
2: Invito i pido al Partit Popular que reflexione, que no és el moment de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
1: I Tàrrega ha presentat avui el futur pol cooperatiu Cal Valeri, un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa MAI, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60 de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les

0: Considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
1: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs, vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs, estem una mica a l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs, evidentment, amb el departament doncs, mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc fer de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís i, de fer l'any passat, la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
0: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet Iconorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
2: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
1: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
3: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no? Amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
1: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
4: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Campdevànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
1: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regió independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del Putxet a Barcelona no podran tornar a casa seva aquesta nit. Demà al matí es valorarà si poden tornar a casa. Així ho ha confirmat la consellera de Territori i Habitatge i portaveu del govern, Sílvia Paneque. La consellera ha explicat que des de la 1 del migdia s'està bombejant formigó per tapar la cavitat i que aquestes tasques podrien acabar de matinada i a més s'hauria de per a que el formigó se solidifiqui.
2: Ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció a través de bombeig de formigó en aquesta cavitat. Aquesta cavitat en aquests moments, per tant, està sent bombejada, omplerta. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix. Per tant, fins a la matinada i a partir d'aquí unes hores, totes les hores de la nit, per tal de que solidifiqui, per tal de que s'aposenti aquest formigó.
1: L'esvoranc és de 8 metres de diàmetre i 4 de fondària. I parlem dels incendis. L'evolució dels flancs de l'incendi de Torrefeta i Florejacs és molt bona i el cap de l'incendi s'està aturant. L'un descendent. El disposen de tractors, a més de pagesos de la zona, que han donat suport per treballar, ja que part d'aquest incendi s'ha generat en conreus. Treballen 29 dotacions terrestres i 4 aèries a una àrea de treball de 110 hectàrees. S'ha reduït el confinament i ja només estan afectades 4 masies disseminades. D'altra banda, l'incendi iniciat al terme municipal de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, ja està estabilitzat. Afecta una superfície aproximada d'11 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. Els bombers desescalen els recursos, però intentaran anar resseguint el perímetre. Ja s'han manat i treballen 71 dotacions, encara 6 de les quals aèries, perquè aquest incendi és el més complicat, ja ho han dit. De fet, des d'aquest migdia hi ha abundants focus secundaris al cap i s'estan revisant les indústries i habitatges de la zona. I és que les temperatures han superat els 43 graus a bona part de Catalunya en aquest tercer dia de l'onada de calor. Segons dades del Meteocat, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ha registrat la màxima del país en 43,7 pels vols de les 3 de la tarda. Es tracta del segon dia de juliol amb una màxima, la més alta d'aquest segle.
0: Notícies en xarxa.

0: d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
1: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la Comtal Vila de Ripoll.
0: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat. Un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029 abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
1: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
0: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
4: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
5: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
3: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
6: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

No sé on, ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure. No sé on ets, Margalida, però el cant...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
2: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
1: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el pont vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
2: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que van prioritzar

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Fa uns dies, el Consell Comarcal del Ripollès va formalitzar el conveni amb l'escorxador comarcal ERSA per atorgar-li una subvenció nominativa de 240.000 euros per iniciar les obres que n'han de garantir la continuïtat. En total, s'hi abocarà 1 milió d'euros, ja que el Departament d'Agricultura en subvenciona 542.000 i la Diputació de Girona 225.000 més. A banda, n'hi havia posat 80.000 més en una altra ocasió. Els treballs, que han d'acabar abans del setembre, comencen aquest dimarts. Les obres consistiran en una reforma integral de l'equipament per complir la legislació sanitària animal i adaptar-lo a la normativa ISO. Això deia el president del Consell, Amadeu Rossell, d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: El Consell Comarcal d'aquí al Ripollès creiem que el sector primari és un dels principals motors econòmics, socials i mediambientals bàsics. El Consell Comarcal creiem, per tant, que l'escorxador del Ripollès, que serà un revulsiu, perquè el Consell Comarcal creiem en la seva viabilitat i també en el seu futur, com no podria ser d'una altra manera.
1: Rossell deia que la inversió és un revulsiu perquè creuen en la viabilitat de l'escorxador que dona servei a més d'una vuitantena d'explotacions. Pel vicepresident cinquè de l'ENS, Sergi Albric, també era molt important que el Consell formi part de la governança de l'escorxador i també parlava sobre això.
3: Creiem que l'escorxador, com a estructura comarcal, era important també doncs, a nivell de retenir la població a la comarca. Segurem que la comarca sigui viva, que la gent hi pugui viure, que hi pugui treballar. Una infraestructura com l'escorxador, una comarca de muntanya, doncs havia de tenir doncs, tota la infraestructura adaptada a la normativa actual. Per tant, el que hem pogut fer com a Consell Comarcal ha estat ser aquesta palanca que ha permès doncs, que la Generalitat, la Diputació i el mateix Consell Comarcal doncs, fessin aportacions econòmiques per arribar a aquest 1 milió d'euros que era necessari.
1: La presidenta d'ERSA, Marina Puigcorbé, no va assistir a l'acte per motius personals justificats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi de Sentmenat continua preocupant els bombers, no s'ha estabilitzat i ha donat molts problemes sota la tarda amb represes a l'interior del perímetre i al flanc esquerre. Ara centren els seus esforços en aquest incendi. Les properes hores són importants perquè demà s'espera un dia de molta calor i l'entrada a la marinada. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat i ha reconegut que aquesta tarda han viscut moments difícils.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
1: Ara mateix hi ha 7 urbanitzacions confinades per aquest foc, com sentíem, i una d'elles durant la tarda s'ha agrupat els veïns en un mateix punt per protegir-los. Ara han pogut tornar a casa. Alguna edificació sí que ha resultat afectada. Borrell també ha explicat que l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres passat, es podria donar per controlat aquest vespre, i l'incendi del Carme, que ha cremat la Noia i afecta 500 hectàrees, també es podria donar per controlat aquest vespre. Més qüestions. A banda dels incendis, l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona a l'agost de 2024. Els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox i Azteoir. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels 3 agents fora de servei al dia i el lloc dels fets no era merament casual. I la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà, una infraestructura d'emmagatzematge de dades amb molta seguretat que estarà connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat públiques del país. Operada dins del marc del regulador europeu, ha de permetre allotjar inicialment el 40% dels serveis i dades de l'administració catalana amb una aplicació progressiva segons les necessitats. L'executiu ha licitat aquest dimarts el contracte per desplegar la infraestructura per uns 481 milions d'euros. I expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost, que continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació s'han exhaurit en 10 dies. Darrer punt, perquè l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dedicarem tot el programa a Baba Sissoko, aquest griot de Mali que escampa les músiques del món arreu on va. De fet, doncs, Baba Sissoko acaba de publicar un disc amb la seva nova formació que es diu Mediterranean Blues des del sud d'Itàlia, des de Calàbria, on viu. Però, doncs, nosaltres anem a buscar una mica de saber qui és aquest personatge. Començat amb un disc de principis d'aquest segle II i, per tant, del 2009, si no m'equivoco, i anem a buscar un altre, 2013, aquest ja incluïa electricitat. De fet, doncs, Baba Sissoko pertany a una família de griots que mantenen la tradició musical bàmbara i ho fan, doncs, des del tambor parlant, el tamani, que l'hem sentit en aquest tema, l'engoni, evidentment, el petit llaüt de quatre cordes, el balafon, també la percussió amb la carabassa, però toca la guitarra, guitarra elèctrica, guitarra acústica, i ho fa tot a banda d'haver col·laborat, doncs, amb la majoria dels músics africans del seu entorn i també molts altres de l'escena, inclús del rock, com podria ser Santana o Sting. Baba Sissoko, un personatge de les músiques del món que avui li dediquem tot el programa. Anem a buscar aquell tema del disc 3 G's, Kali Baba.

Baba Sissoko, el personatge al qual li dediquem avui el programa Mixtures, i acaba de publicar un nou disc amb la seva formació actual, que ja n'hi van 4, Mediterranean Blues, des de Calàbria a Itàlia i alhora, doncs, això, voltant arreu del món, ara sí, amb una formació molt més rock, tot i, doncs això, tot i alhora ser molt didàctic en els seus concerts quan explica i quan parla de les tradicions musicals de Mali. Però això és un afro-rock. El disc es diu No War, d'aquest mateix 2026.

0: El darrer disc de Baba Sissoko i la Mediterranean Blues, la seva actual banda, amb la qual doncs també ja han fet altres discos, per exemple Mali Music Has No Borders, en la qual doncs mixturaven les músiques africanes amb el reggae.
1: Amen, amen.

Això que acabem d'escoltar és el disc Sissoko and Sissoko. Són els dos cosins. Baba Sissoko, a qui estem dedicant el programa d'avui, i Balaké Sissoko, un dels mestres de la cora, un dels virtuosos de la cora, i alhora també això, un griot de Mali que és custodi d'aquestes músiques ancestrals. Sissoko and Sissoko. Doncs aquest és un disc de 2019 que realment és potser un dels discos que més èxit ha tingut tant en la discografia de Baba Sissoko com inclús potser en la de Balaké, tot i que ell, el mestre de la cora, té una discografia molt àmplia i moltíssimes col·laboracions. Però en aquest disc, doncs, és realment especial, ja que això, la cora per una banda, l'Engoni, el Tamani i les veus de Baba per l'altra, doncs fan un compendi de la música tradicional de la tradició Bambara a Mali. I doncs, si volem saber una mica qui és Balaké Sissoko, que sempre parlem de Toumani Diabaté com a gran mestre de la cora, evidentment n'hi ha molts d'altres, però un d'ells és Balaké Sissoko, qui es va formar també en part a costat de Toumani Diabaté i amb qui van fer un disc increïble que es diu New Ancient Strings, dos cores, una davant de l'altra.

Toumani Diabaté i Balaké Sissoko, dos cores en aquest disc New Ancient Strings. Balaké Sissoko té, com hem dit, una llarguíssima discografia, amb la majoria en els darrers 8-9 anys amb la discogràfica, la prestigiosa discogràfica No Format i francesa, amb la qual doncs va començar amb la col·laboració amb el cellista francès Vincent Siegel. Tots dos han fet, si no m'equivoco, 4 o 5 discos i van començar amb aquest Chamber Music, que realment doncs va obrir noves textures, noves músiques a aquesta cora, aquest increïble instrument, aquesta arpa de Mali, d'Àfrica. Chamber Music, Balaké Sissoko i Vincent Siegel.

Tornem al protagonista del nostre programa, Baba Sissoko, que és el compositor d'aquest tema, Bibisa, un tema que ell ha cantat en tots els seus concerts i que ha anat, diguem-ne, reproduint al llarg de la seva discografia i que alhora doncs, coneixem també en la seva versió del pianista cubà Roberto Fonseca i encara més en la versió que canta Fatoumata Diawara amb Roberto Fonseca. I, de fet, doncs això, és important remarcar que és un tema de Baba Sissoko. I això, deixem estar aquest petit parèntesis que hem dedicat a la cora de Balaké per tornar amb Baba Sissoko i ara sí les seves col·laboracions, com per exemple la del pianista francès Jean-Philippe Riquiel, amb qui ara fa 2 anys vam publicar un disc que es diu Jazz Bamako, però que amb qui ja havien fet coses abans, com aquest Griot Jazz, on hi han músics africans i el pianista francès Jean-Philippe Riquiel.

Griot Jazz és un projecte de 2021. El disc que reprodueix també gires anteriors i que alhora amb aquest pianista francès es torna a donar ara el 2023 amb aquest Bamako Jazz. Però les col·laboracions de Baba Sissoko amb músics d'altres àmbits doncs van més enllà. El 2017 Baba Sissoko s'ajunta amb un bluesman de Chicago, Mighty Mo Rogers, amb qui faran un disc que realment és molt especial, és una petita meravella, que si aquell es va dir Griot Jazz, aquest s'havia de dir, s'havia dit abans Griot Blues. I és un viatge del Mississippi, del riu Mississippi al riu Níger, i ho fan doncs amb molta gràcia. Mighty Mo Rogers i Baba Sissoko, Griot Blues.

0: Baba Sissoko i Mighty Mo Rogers en el disc Griot Blues, un disc que val la pena recuperar. Se'ns acaba el temps d'aquest programa que hem dedicat a Baba Sissoko, alhora una estoneta al seu cosí Balaker Sissoko i la Cora, però, doncs, això, ens hem volgut fixar en la música de Mali, en un personatge en actiu, molt actiu, i que representa això, la tradició del griot a Mali, amb el tambor parlant, el talking drum que deien ara en aquesta cançó, el tamani, però també l'engoni, també el balafon, tots els instruments tradicionals de la música a Mali. Marxem amb un tema també del seu repertori, de fet és un clàssic de la música a Mali, Dunia, Baba Sissoko. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.
1: Ça c'est pas de blues, c'est pas de jazz. Il s'appelle Amadran Maya Hakli Ani Famiali Gonga Hamadi. Ça me rappelle à mon grand-père, à mon père, à moi-même, par rapport aux valeurs de culture africaine. Nous, on doit avoir la fierté.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers descarten estabilitzar avui el foc de Sant Manat, tot i que l'inspector en cap, David Borrell, s'ha mostrat satisfet amb l'evolució de les flames aquest vespre, després d'un dia i sobretot una tarda amb moments complicats. Ara el primer terç del flanc dret, el cap esquerre i els focus secundaris estan molt més tranquils, tot i que hi ha hagut moments difícils, i això permetrà revaluar alguns confinaments. Hi ha fins a 7.000 persones de 7 urbanitzacions confinades. Borrell no ha descartat que ara, precisament sobre les 9 de la nit, es puguin aixecar alguns d'aquests confinaments.
2: L'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització, és a dir, que la gent de la urbanització doncs tenir-la concentrada en un punt segur, amb una dotació de bombers per poder defensar, per poder protegir aquestes persones.
1: Pel que fa a l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, Borrell ha dit que s'ha evitat que el foc entrés a la massa forestal i que s'espera poder estabilitzar aquest vespre. També preveu que sobre la mateixa hora es puguin donar per controlats l'incendi de l'Anoia i de les Gavarres. I els veïns dels 93 habitatges de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 a Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa aquesta nit. Amb el mateix valorarà si poden tornar des de la 1 del migdia. Es bombeja formigó per tapar la cavitat que s'ha generat i s'ha d'esperar a que solidifiqui. Gerard Prades és cap de l'unitat dels bombers de Barcelona.
3: Superada la fase d'estabilització que comentaran des de l'obra, que esperem que la tinguem acabada durant la matinada, pel matí de demà, començarem o seguirem les tasques de consolidació i de comprovació de tot el que s'ha gestat l'afectació en els edificis i com evoluciona en els possibles moviments, assentaments que hi hagin al terreny, també producte, com explicaran, d'aquest formigonat que s'ha fet de la cavitat que ha aparegut avui.
1: I la Fiscalia ha demanat presó provisional per al detingut per la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. El Ministeri Públic argumenta que la mesura és adequada d'acord amb la gravetat dels fets i vol evitar així el risc de fugida. I el festival Lluèrnia es durà a terme del 6 al 7 de novembre a Olot. Enguany celebra 15 anys i ho faran posant punt i final al festival. Els organitzadors han agraït el suport de l'Ajuntament i la Generalitat i han dit que han treballat incansablement per aquest festival, però que ha arribat el moment del punt i final.
4: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimarts 7 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un grup de WhatsApp d'uns amics que volien fer una barbacoa dissabte a Sant Antoni tregui fum. Precisament perquè l'Ajuntament ha comunicat que no s'hi podrà fer foc fins que millori la situació de risc per incendi. Com a alternativa, que vagin al concert de divendres, que hi haurà el passeig, i que el gaudeixin fins tard, sabent que no s'hauran de llevar d'hora. Serà a 9:45 i hi haurà en Litus.
5: Hola, què tal?
4: Hola, Litus. Escolta, ets un clàssic, no hi ha estiu Sant Joaní sense un dels teus concerts.
5: Pràcticament, es pot dir que això de venir a Sant Joan de les Abadeses és una tradició estiuenca que a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè per mi és com una espècie també de respir de l'aglomeració de la Costa Brava.
4: Abans d'anar a la música, tu ets periodista i treballes a Ràdio Palamós. Déu-n'hi-do aquests dies amb els incendis que heu tingut per allà a la vora.
5: Sí, bueno, ha sigut un cap de setmana molt, molt, molt complicat. La veritat és que espanta, aquesta situació al massís de les Gavarres, que és un dels pulmons que tenim, doncs s'ha vist molt afectat. Tinc molts, molts amics que viuen a Calonja i que les flames els arribaven als seus masos, i la veritat és que ha sigut molt, molt, molt, molt greu, molt trist.
4: I a més, en una zona en plena ebullició turística, quan mirant cap un cantó veus flames i fum, i per l'altre, gent de vacances passant-s'ho bé.
5: Sí que és curiós aquest contrast, no? Però això passa una mica amb tot, no? Passa doncs amb els problemes geopolítics del món, amb el genocidi de Palestina, amb les guerres que hi ha al voltant del planeta i que tots més o menys podem mostrar la nostra preocupació, però que després hi ha la majoria que segueixen amb la seva vida.
4: Va, parlem de música. Tu toques des de molt jovenet, oi?
5: Jo tinc una gravació de quan tenia 2 anys que cantava Revolution dels Beatles amb els meus germans, que tinc germans grans que tenien un grup de música. que tinc una cinta d'aquesta que jo ja estava cantant els Beatles. Crec que vaig caure a la marmita del rock and roll quan era petit i per tant no ho he pogut evitar.
4: I quan vas començar a fer algun duro?
5: A nivell professional, si s'entén com professional de cobrar per tocar, et podria dir que vaig començar als 15 anys, perquè estava tocant aquí al passeig de Palamós, davant de les terrasses, i jo no vaig tenir mai setmanada. Els meus pares no m'havien de donar diners per res, perquè jo m'espavilava els estius per poder tenir els meus diners mentre tocava. I a partir d'aquí, doncs, sí que ja vaig començar a formar bandes.
4: Després vas anar a Irlanda 3 anys, on vas sobreviure fent de músic de carrer.
5: Jo crec que va ser com una mica el punt d'inflexió. I després d'aquests 3 anys a Irlanda, quan vaig tornar a Palamós, ja em vaig, doncs, abans de tornar a trobar feina de periodista, sempre ho he anat combinant amb la música, que la considero una feina, en el sentit de que sí que em dona, evidentment, doncs, treball, entre cometes, però jo ho veig com algo més, no?
4: Per tant, no és el teu mode de viure, però ajuda.
5: El que sí que és veritat és que cada cop sóc una mica més selectiu, en el sentit de que, com que no ho necessito i tinc una altra feina, no tinc aquesta pressió que potser poden tenir molts amics meus que només es dediquen a la música, no? I per això faig coses que m'agraden. I, per exemple, doncs, el repertori que la gent veu a Sant Joan a les Abadeses quan vinc a tocar el Nervis, que sol ser de versions, són versions que a mi m'agraden. O sigui, jo no faig de hitbox de tocar temes doncs, que toca tothom, sinó que toco cançons concretes que a mi m'agraden i que solen ser doncs, en aquest estil de pop-rock en anglès, que va des dels Beatles, a Queen, a U2, Police, a Radiohead, Nirvana o Pearl Jam, saps?
4: Doncs moltes gràcies, Litus. Fins divendres.
5: Doncs un plaer i ens veiem al Nervis, a Sant Joan de les Abadeses.
4: I l'aigua no cansa és el nou disc de Maria del Mar Bonet, enregistrat a un estudi que coincideix amb l'efemèride i la celebració de 60 anys de música tradicional mediterrània, de poesia i de cançó al món, de 60 anys d'ella, de la Maria del Mar Bonet fent aquesta música. Ho estarà celebrant a Sant Joan, al claustre del monestir, aquest dissabte, 11 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
2: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
1: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Orriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
3: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no? Amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
1: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se a les ordenances i que el conveni presentat per l'Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
4: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
1: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Orriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regió independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Amb una majoria folgada de 14 vots a favor i 3 abstencions de l'Alternativa per Ripoll, CUP i Somi, el darrer ple de l'Ajuntament de Ripoll va aprovar una modificació de les ordenances destinada a combatre la massificació a la Font del Tòtil, situada a la riba dreta del riu Freser, anant en direcció a Can d'Ànol pel camí ral. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va explicar que el diumenge 28 de juny hi havia entre 100 i 150 persones banyant-se al riu. Segons van dir, eren membres d'una església evangelista sud-americana de Vic. La policia local va obrir diversos expedients sancionadors per vehicles estacionats en àrees prohibides. Sentim què deia.
2: Amb taules i cadires a baix al riu, amb les lleres destrossades de baixar i arrossegant carros, femtes humanes per tot arreu, un autèntic atemptat a l'ecosistema i al freser, una vergonya que hem d'erradicar.
1: L'alcaldessa va signar un decret d'alcaldia per prohibir el bany a la zona. Per ara no es podrà sancionar els infractors, però la policia sí que els podrà fer fora i denunciar-los per desobediència si fos el cas. A banda, el consistori va aprovar que s'hagi de pagar un preu públic de 5 euros per utilitzar les barbacoes de l'espai, i a més caldrà abonar 50 euros addicionals de fiança. Per aquest motiu serà complicat per temps, però de cara a l'any vinent, la idea és instal·lar una barrera amb lector de matrícules a l'entrada de l'espai. Només podrien passar-hi els veïns, gent de cases rurals o usuaris de les barbacoes reservades. Com que molts ben encarregats creuen que el fet de caminar una estona amb els trastos seria dissuasiu. El consistori ja ha encarregat informes ambientals per a limitar l'aforament, en un futur per evitar la contaminació de l'aigua i acústica dels altaveus amb música tot drap d'alguns incívics. Ferran Reigón, de Junts, estava en sintonia amb l'equip de govern.
3: Sí que és veritat, doncs, que hi ha punts d'aquests que al final, fins que no ens toca la butxaca, doncs no creiem, i a mi em sembla que ens toquin la butxaca per 5 euros no és encara tocada de butxaca, però trobem molt adient, doncs, que hi hagi aquest cost de 5 euros, que a més s'inverteixi en la zona. Per tant, vol dir que tindrem una zona millor, més ben cuidada, més acollidora, si tu vols.
1: Jordi Ustenc, de la CUP, apostava per incorporar-hi la figura d'informadors com es fa a la Riera de Merlès, en què també hi ha gent rurals per si cal sancionar. Adil Copaire va dir que la massificació s'explica pel canvi climàtic.
4: Fot una calor de Déu. Llavors, és normal que la gent vagi en els espais verds, i el problema també és que en tenim pocs. Això no ho diu ni justifica comportaments incívics, però sí que explica la sobresaturació d'aquests espais. Quines solucions podem fer? Pues habilitar molts més espais perquè la població no es concentri en un sol lloc, sinó que es pugui concentrar en molts altres. Anar simplement a ficar multes i sancions no acabarà solucionant el problema, perquè tu no li pots dir a la gent, mira, et quedes a casa i et mors de calor.
1: Joaquim Colomer demanava que es faci pagar per accedir a l'espai i que la gent de Ripoll en quedi exempta, i deia això.
5: Tenim un exemple a la població del costat, al torrent de la Cabana. La gent, doncs, que és de Can d'Ànol no paga el torrent de la Cabana, en canvi la gent que ve de fora sí que paga, i paga bastant. I això ajuda a mantenir i a regular tota aquella zona.
1: Oriols li responia que no era legal deixar entrar de franc els empadronats i fer pagar els que no ho eren.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom, 7 de juliol de 2026. Ahir no vam fer programa, suposo que si vau escoltar l'antena ja vau descobrir que estàvem fent un especial sobre el tour que passava pel nostre territori, no per Sant Joan, però per la nostra comarca, també per Osona i per el Vallès, per tant que el territori 7 es va mobilitzar per portar-vos tota la informació, l'actualitat i la nostra mirada pròpia i local sobre el tour. Doncs bé, avui sí que ja fem programa habitual i, com sempre, comencem amb una efemèride perquè un dimarts, o bé, no sabem si era dimarts, era un 7 de juliol, això sí, però de 1884 la metgessa, investigadora i professora italiana de patologia general Giuseppina Catani defensava la seva tesi sobre bacteris i amb unes qualificacions excel·lents. Es convertia en la primera dona en graduar-se a la Universitat de Bolonya en Medicina i Cirurgia. Nascuda en una família humil que tenia clar el dret de les seves filles a accedir a una educació superior, va ser becada per estudiar a la Facultat de Medicina de Bolonya gràcies a les seves excel·lents notes i a la precària situació familiar. Mesos abans d'acabar els estudis, ja treballava com a assistent al Laboratori de Patologia General de la Universitat i poc després presentava les seves primeres investigacions biomèdiques sobre la mielina. La recerca més destacada de la seva carrera va ser, però, la que va fer juntament amb el seu professor Guido Tisoni sobre el bacil del tètanus, on van aconseguir identificar el que més tard es va anomenar l'antitoxina Tisoni-Catani, que va ser fonamental per desenvolupar el tractament del tètanus, especialment durant la Primera Guerra Mundial. Tot i que sovint oblidada, Giuseppa Catani va ser essencial en aquesta descoberta. Als acaballs de segle es va retirar a Imola, on va dirigir laboratoris d'anatomia patològica, radiologia i bacteriologia a l'hospital. L'any 1914 moria a l'edat de 55 anys, probablement de càncer a causa de l'exposició de les radiacions. I un dia com avui, de 2006, moria Syd Barrett, un dels membres fundadors de Pink Floyd. Molt enganxat a les drogues psicoactives, Barrett va marxar de la banda al cap de només 3 anys, però la seva malaltia mental va tenir un fort efecte en la resta de membres i es va reflectir en les seves lletres, com a la majoria de temes de l'àlbum Wish You Were Here. Escoltem aquesta cançó que porta el mateix nom de l'àlbum.

0: I aquest divendres 10 de juliol, a 2:15 del vespre, al Passeig Comte Guifé, hi haurà un nou concert del cicle L'estiu és viu, en aquest cas amb en Litus, que molts santjoanins ja coneixen, perquè no és la primera vegada que ve a la nostra vila, ja el tenim amb nosaltres. Hola, Litus.
1: Hola, què tal?
0: Ets un clàssic de l'estiu, no hi ha estiu sense Litus ja gairebé.
1: Pràcticament, es pot dir que això de venir a Sant Joan de les Abadesses és una tradició estiuenca que a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè per mi és com una espècie de, també de respir de l'aglomeració de la Costa Brava, i no sé si, vull dir, i tinc un vincle molt, molt gran amb Sant Joan, ja des de fa anys que venia el Clàunia, i des de que doncs, toco el Nervis, que és que sincerament no te sabria dir quants anys fa, però crec que el primer any va ser el 2020, que estàvem en plena pandèmia, i des de llavors, en aquests 6 anys, diria que només un any crec que no es va fer, però també perquè hi havia les reformes del passeig, però que pràcticament és un clàssic, o sigui, cada any cap a Sant Joan a tocar.
0: En tot cas, m'has comentat abans que també vens per buscar una mica la fresqueta, però que de moment, en tots els anys que has vingut, no l'has trobada. Cosa estranya també a la nit de Sant Joan.
1: Sí, jo no sé si la gent del Ripollès voleu calor i em contracten per això, perquè fem la broma amb en Martí del Nervi o doncs amb altres santjoanins que conec, que diuen, no, és que sembla que portis la calor de la Costa Brava. I jo, sincerament, moltes vegades m'agradaria poder dormir les nits, perquè jo no puc dormir les nits des de... Et diria que des del mes de maig, pràcticament. Tinc 3 ventiladors. Però darrerament també fa calor al Ripollès, i tot i que me recomanen que porti pantalons llargs, encara diria que no els he fet servir mai. I això que l'any passat va ploure, vam estar a punt d'anul·lar, però al final van ser 4 gotes i es va poder fer perfectament.
0: I ni així va refrescar, però vaja.
1: No.
0: Si no m'equivoco, tu ets periodista?
1: Sí.
0: I ets d'una emissora de Ràdio Palamós.
1: Sí.
0: I aquests dies, ara ho comentàvem, també heu tingut, doncs, ja suposo que l'estiu és intens per a vosaltres, perquè hi ha molta més població, molta més activitats, molt més públic, no?, o molt més oients, i justament aquests dies també hem patit els incendis. No sé si heu estat, doncs, també al peu del canó, al peu del micròfon.
1: Sí, bueno, ha sigut un cap de setmana molt, molt, molt complicat. La veritat és que espanta, aquesta situació al Massís de les Gavarres, que és un dels pulmons que tenim, doncs s'ha vist molt afectat. Tinc molts, molts amics que viuen a Calonja i que les flames els arribaven als seus masos, i la veritat és que ha sigut molt, molt, molt, molt greu, molt trist. La veritat és que podria haver sigut bastant pitjor, perquè el potencial era de 30.000 hectàrees, però fa reflexionar una mica sobre com tenim gestionat els boscos, i la veritat és que sí que que evidentment hem hagut d'estar allà pendents de com estava. De fet, el foc encara no està extingit, sí que és veritat que està estabilitzat i controlat, però ja no és només el de les Gavarres, vull dir, som conscients de tots els incendis que hi ha al nostre país, i des d'aquí una reflexió molt gran. Primer, un agraïment immens al cos de bombers i d'agents rurals i les ADFs que treballen incansablement per prevenir i per aturar aquests casos extrems, i sobretot també un crit a la prudència, perquè en el cas de les Gavarres va ser per una espurna d'una radial, però és que també podria ser per una cigarreta mal posada, saps? Mal llançada. Vull dir que hem de ser molt conscients de que tenim un país que està ple de boscos i que per una negligència o per una temeritat se'n podria anar tot en orris. Per sort no hem hagut de lamentar danys, diguem, humans, però sí que hi ha molta gent, doncs, que ha tingut la seva casa cremada, i sobretot l'angoixa, no?, aquesta angoixa de veure les flames a prop. Estem en una època també de canvi climàtic, i per tant és important, doncs, que siguem conscients del que s'hi pot perdre, saps?
0: Ja passem de seguida a la música, però també deu ser curiós en una zona com la vostra, quan passen coses d'aquestes, que gires el cap un cantó i veus això, avions i l'incendi, i mires cap a l'altre i veus gent que deu continuar fent la seva rutina amb la seva cerveseta fresca, no?
1: Sí, això per exemple, a Palamós mateix, que és on jo estic establert, el dia que va esclatar l'incendi era molt curiós, perquè veies a la gent que estava a la platja, que evidentment doncs mirava com els hidroavions intentaven agafar aigua de la badia, i sí que veies cares de preocupació, perquè al final també doncs tot Tothom doncs té amics i que està al costat. Al final, en aquest cas ha afectat doncs sobretot a Calonge, però vull dir, altres anys també havia afectat boscos d'aquí, i sí que és curiós aquest contrast, no? De que, però això passa una mica amb tot, no? Passa doncs amb els problemes geopolítics del món, amb el genocidi de Palestina, amb les guerres que hi ha al voltant del planeta, i que tots més o menys podem mostrar la nostra preocupació, però que després hi ha la majoria que segueixen amb la seva vida. És una mica estrany, però sí, són aquests temps també una mica de surrealistes que ens han tocat viure.
0: Molt bé, m'agrada la reflexió, és cert, això que comentes. Passem ja a la música. Tu, em sembla que toques des que eres molt jovenet, no?
1: Sí, tocat. Jo tinc una gravació de quan tenia 2 anys que cantava Revolution dels Beatles amb els meus germans, que tinc germans grans que tenien un grup de música, que tinc una cinta de caseta que jo ja estava cantant els Beatles. Crec que vaig caure a la marmita del rock and roll quan era petit, i per tant no ho he pogut evitar. A nivell professional, si s'entén com professional de cobrar per tocar, et podria dir que vaig començar als 15 anys, perquè estava tocant aquí al passeig de Palamós, davant de les terrasses, i jo no vaig tenir mai setmanada. Els meus pares no m'havien de donar diners per res, perquè jo m'espavilava els estius per poder tenir els meus diners mentre tocava. I a partir d'aquí doncs sí que ja vaig començar a formar bandes. Primer, gràcies al grunge, no? Amb 14 anys, amb l'aparició de grups com Nirvana o com Pearl Jam, van fer que deixés el futbol, que veiés per la llum, i que no arribaria a jugar al primer equip al Palamós, i que potser em donava millor això de cantar i de tocar la guitarra que xutar una pilota. I des de llavors, doncs sí, he tingut diferents grups, he gravat discos de temes propis. Després vaig anar a viure a Irlanda també, que allò va ser com una espècie de màster a nivell de músic callejero, no? Que doncs això, jo crec que va ser com una mica el punt d'inflexió. I després d'aquests 3 anys a Irlanda, quan vaig tornar a Palamós, ja em vaig, doncs, abans de tornar a trobar feina de periodista, sempre ho he anat combinant amb la música, que la considero una feina, en el sentit de que sí, que em dona, evidentment, doncs, treball, entre cometes, però jo ho veig com algo més, no? No et diria que és un hobby, perquè no és un hobby, sinó que jo crec que és una manera d'entendre la vida, és una filosofia. O sigui, jo no deixaré mai de tocar ni de cantar. El que sí que és veritat és que cada cop sóc una mica més selectiu, en el sentit de que, com que no ho necessito i tinc una altra feina, no tinc aquesta pressió que potser poden tenir molts d'amics meus que només es dediquen a la música, no? I per això faig coses que m'agraden. I, per exemple, doncs, el repertori que la gent veu a Sant Joan a les Abadesses quan vinc a tocar el Nervis, que sol ser de versions, són versions que a mi m'agraden. O sigui, jo no faig de hitbox de tocar temes doncs, que toca tothom, sinó que toco cançons concretes que a mi m'agraden i que solen ser doncs, en aquest estil de pop rock en anglès, que va des dels Beatles, a Queen, a U2, Police, a Radiohead, Nirvana o Pearl Jam, saps?
0: Aquella dels Beatles que vas gravar en 2 anys, encara la toques?
1: L'he tocat alguna vegada, sí. És com una mica estrany, perquè quan la toco penso en aquell nen petit de 2 anys, que no, per cert, no ho feia gens malament i tenia una bona dicció en anglès, per ser un nen de Palamós de 2 anys. En toco moltes dels Beatles, sí, al final és un dels pals de paller. Però bàsicament és això, són Beatles, Queen, Oasis, tot es mou en això, en aquest tipus de pop rock en anglès.
0: Els que t'hem vist i t'hem gaudit, això, a vegades això, quan veus algú que hi ha algú sol amb una guitarra preparant per fer un concert, dius, ui, no? Que potser serà de poca intensitat, que
1: sí. Poder...
0: I en el teu cas no seria aquest, és a dir, justament veient-te fa la sensació que, tot i que veiem que a vegades també toques amb altra gent, que tu sol amb la guitarra t'hi sents molt còmode perquè ho controles tot, no?
1: Bueno, sí, sí que és veritat que faig un increscendo, o sigui, començo, si començar un concert directament a dalt de tot seria una temeritat, també perquè a vegades no saps quin és l'ambient que tens del davant, no? O sigui, jo intento fer una cosa una mica gradual, començar doncs amb cançons una mica més tranquil·les, i després sí que vaig una mica llegint el que tinc al davant i puc anar-me animant. I és una mica el que et deia d'Irlanda, no? És això de veure una persona sola amb una guitarra cantant és molt típic d'allà, tant en els pubs com al carrer. Però també, a veure, siguin sincers, si, i si jo pogués venir a Sant Joan amb el trio de Litus al Cup, amb el que, per cert, aquest any ja fem 19 anys, o sigui, l'any que ve farem 20 anys de tocant, a mi m'agradaria més, o sigui, jo me sento més acompanyat quan vaig amb un bateria i amb un baixista, perquè també em dona molt, molt més marge de maniobra. Però sol, sí que és veritat que al final tens tu el control de la situació i pots anar... Com que no tinc un setlist concret mai, saps? O sigui, no tinc un repertori allò... Jo no sé què faré en el concert d'aquest divendres, per exemple. No sé ni amb quina cançó començaré ni amb quina acabaré. O sigui, tinc idees, perquè al final sí que hi ha doncs, moltes d'aquestes cançons que s'acaben fent, no? Però és l'avantatge de que

0: No, està bé, està bé. També ens han xivat alguna cosa de Vladimir.
1: Sí, bueno, Vladimir va ser un grup de pop electrònic que vaig tenir a principis del 2000 amb un dels pianistes més destacats d'aquest país, com és en Xavi Lloses. I bé, bueno, vam treure un disc que va ser molt xulo. D'això ja fa 20 anys, eh? El que passa que l'any passat vam tornar a fer un parell de concerts, 20 anys després, en homenatge a en Pemi Fortuny, que havia sigut el nostre mànager, el cantant de l'Axambusto.
0: Ah, sí?
1: Que va fer 60 anys i li vam anar a fer una sorpresa al Vendrell.
0: Ostres!
1: I això ens va despertar una mica el cuquet i vam fer un altre concert. I en teoria havíem de... No sé si dir tornar, però sí que teníem ganes de tornar a gravar alguna cançó i de fer algun tipus de coses noves. El que passa que les agendes, de moment, tant d'en Xavi Lloses com la meva, estan siguent complicades, però en algun moment o altre, segurament al final de l'estiu, probablement gravarem un parell de cançons. També em va enganxar que jo ara acabo de gravar disco propi, i acabo de treure un single, i després de l'estiu, perquè ara l'estiu és tot molt, molt dispers, segurament trauré un altre single en videoclip, i ja després ja doncs, tot el disc sencer, que vull fer vinils, i a part doncs, estarà també a les xarxes socials. Aquí en aquest cas no he posat Litus, que Litus no és un nom artístic, eh? O sigui, la meva mare em diu Litus, vull dir, no és res original, o sigui, Litus ve de Carlitus. I no m'he posat Litus perquè ja hi ha un altre Litus de Terrassa, que el coneixereu, d'en Buenafuente.
0: Sí, exacte, ara t'anava a dir que...
1: I vaig pensar, mira, no copiem el nom, i he posat el meu nom, que és Carlos Ribas, i he posat Soler, en homenatge a la meva mare, una mica com la Sílvia Pérez Cruz. I o sigui que trobareu el meu disco com a Carlos Ribas Soler, i a més amb un primer single, que és un homenatge als Beatles, amb una cançó que es diu Magical Mystery Beat, i que és una cançó que està feta a base de lletres i títols de cançons dels Beatles. O sigui, és tot un repte també per la gent que sigui fanàtica dels Beatles.
0: Doncs ja l'hem caçada, i ara de seguida que t'acomiadem l'escoltarem. La resta, per exemple, això que m'ha semblat tan interessant de Vladimir, això es pot escoltar també? Heu publicat?
1: Sí, a Vladimir nosaltres vam treure com... vam autoeditar 5 discos, però després vam publicar un amb una discogràfica, amb Dismedi, l'any 2003, imagina't si ha plogut, i sí, està a Spotify i a totes les plataformes. El disco es diu Electrobohème, com si fos en francès.
0: Sí.
1: És més fàcil trobar-lo des d'aquí, perquè si poses Vladimir et sortiran 50.000 artistes russos, que de fet ja han tingut una mica de problemes. Ara s'ha penjat, no?
0: Sí, em deies això, que havies tingut problemes amb els russos.
1: Que això passa molt sovint en els perfils de Spotify, que durant uns anys el perfil del nostre disco de Vladimir era d'un músic de música clàssica rus que es deia Vladimir Rostoyevsky o una cosa així, però ara ja ho hem solucionat i ja torna a ser nostre.
0: Molt bé, potser us va portar nous oients.
1: Sí, segurament, sí, però probablement els seus oients de clàssica, quan van escoltar les nostres marcianades amb electròniques, potser es van espantar, però està bé, està bé, sí. No, el podeu trobar, és molt interessant, eh? O sigui, és curiós perquè és un disc que el 2003, en aquell moment nosaltres pensàvem que era molt innovador, i 23 anys després podria ser també innovador, vull dir que és bastant curiós, és un disc bastant histriònic, per dir-ho d'alguna manera.
0: Doncs també prenem nota. Ara sí, moltíssimes gràcies i ens veiem aquest divendres.
1: Sí, i tant. Jo no sé si la previsió del temps quina serà, la de cara a aquest divendres, suposo que farà bon temps.
0: Calor, no?
1: Calor, no? I el Mundial, no? Que també això també em preocupa una mica. Em sembla crec que juga a Espanya a aquella hora.
0: Ah, sí?
1: Sí, crec que juga a les 9. Jo estic per dir-los el dels nervis a veure què passa, si retrasem una mica l'hora del concert o què. Però bueno,
0: trobaràs de tot.
1: Està bé que sigui compatible les dues coses. No a tothom li agrada el futbol, per tant, també està bé donar-los, no, una alternativa a la gent que no és futbolera.
0: Clar, de fet, t'anava a dir que això et filtra molt al públic i saps que el que hi ha doncs ha vingut molt d'interès, no?
1: Sí, totalment.
0: Perfecte, va, moltíssimes gràcies.
1: Doncs un plaer, i ens veiem al Nervis a Sant Joan de les Abadesses.
0: Perfecte, fins divendres, adéu.

coincidint amb la lluna de sang del passat 30 de juny, Peter Gabriel va compartir un altre avançament del seu pròxim treball, O.I. Es tracta d'aquest I Belong to the Sky, que surt en la seva versió de Brightside Mix, ja que, com sabeu, el cantant britànic repetirà la fórmula del seu darrer treball i publicarà dues versions diferents, la lluminosa i la més fosca, de tots els temes.

0: Fa una setmana en Jordi i la Blanca de la Rural Food Truck van venir a l'estudi a parlar del Rural Fest que es farà aquest dissabte. Nosaltres avui, com que ja queden molts pocs dies, tenim ganes de tornar a escoltar-la per escalfar motors. I avui tenim a l'estudi amb en Jordi la Blanca de la Rural Food Truck per parlar d'una iniciativa que es farà molt aviat a la nostra vila. Benvinguts.
1: Hola.
2: Hola, què tal?
0: I dèiem molt aviat perquè, ostres, ara miràvem això al calendari, dèiem encara queda, perquè del que parlarem és del juliol, però clar, comences a comptar dies i setmanes i això és ja, eh?
1: Això és ja, això s'acosta ràpid, eh?
2: Ràpid, ràpid, sí, ràpid.
0: Del que estem parlant és de la Rural Fest. Expliqueu-me què és això.
1: Bueno, la Rural Fest és una mica d'una fira-festa, no? Que ho diríem, que ja fa temps que anem a darrere, una iniciativa que hem parlat una mica amb l'Unió de Botiguers i de Comerciants de Sant Joan i amb l'Ajuntament, i és per fer una mica una cosa, en plenar algun buit una mica que podem vist que hi havia a la vila, no? Mm-hmm. Que serà una mica la típica fira de poder de parades de tota la vida, no? D'embotit, una de mels, de coses artesanes, i després molta cosa artesana de fet amb manualitats, no?
0: Mm-hmm. Però pel que veig, o pel que tinc entès, això no serà simplement parades i gent passejant, no?
1: No, aquí és on també volem anar, no? És a dir, això és una mica lo típic, i llavors nosaltres sortirem una mica d'aquest típic, que hi haurà moltes activitats, hi haurà artesans fent activitats d'on tota la fira, com botes de vi, com cistelleria, com salers, evidentment hi haurà joiers, coses així, joiers artesans, i llavors hi haurà moltes activitats per mainada, com hi haurà sortint els gegants, i llavors també una cosa ens fa molta gràcia, que vindran, doncs, uns castellers, també, a... Serà una fira molt rural i molt català, no, diguem-ho així.
0: Jo recordo Falcons a Sant Joan, però castells sí que no recordo, eh?
1: Clar.
2: Castellers no se sol veure, perquè...
1: I és una cosa que creiem que pot ser divertida i xula, i bueno, veiem que les entitats també s'han ficat bastant a favor de fer cosetes. I després, a part, doncs, evidentment, com que muntem una mica nosaltres com a food truck, diguem-ho així, o com que hem voltat bastant durant tot aquest any i mig, doncs ficarem una mica de zona gastronòmica, i doncs tot acabat amb una mica de... Hi haurà música tot el dia, ambientada, i al final sí que hi haurà una mica de...
2: Tardeo,
1: no? per acabar amb una mica animats, no?
0: Això serà el dissabte 11 de juliol a la plaça Clavé.
1: Correcte.
0: Més de 25 parades crec que hi hauran, no?
1: Sí. Estem, bueno, ficant quasi al màxim, no? Serà una plaça que està una mica...
2: A tope, la veritat.
1: Sí, perquè és això, més de les parades que hi haurà, i a fixes, n'hi haurà que s'anirà movent com un pintacares, com coses... Bueno, com els gegants que vindran i marxaran, com els castellers que vindran i marxaran, vull dir, que serà molt dinàmic, no? I a part que hi haurà ratos que es faran, doncs, com es diu això, amb...
2: Tallers,
1: correcte. Es faran tallers, doncs, tant d'espelmes com es faran tallers de pedres, d'explicar una mica el sentit de les pedres, i bueno, es faran diverses coses que també n'hi ha algunes que guardarem en sorpresa i que n'hi han sortit més endavant, no?
0: De menjar, per exemple, si volem anar a fer una hamburguesa,
2: sí,
0: no? Això serà per dinar i per sopar?
2: Sí, durant tot el dia. Sí.
1: Durant tot el dia tindrem servei de barra, i a més doncs, tindrem això, servei de menjar durant tot el dia. És a dir, la Rural Fest començaria a les 11 del matí i acabaria a les 11 de la nit.
0: Per entendre.
1: Tot aquest dia podeu venir a menjar, hi haurà unes taules habilitades i cadires al voltant de la plaça, i doncs és això. Més que tingui gana més d'hora o més tard.
0: Per exemple, això, una família que digui, mira, anem cap allà, normalment ja esmorzo a casa bé, però avui em faré un cafè i prou, perquè llavors anirem allà, els nens jugaran, faran alguna cosa.
1: Evidentment.
0: Sí, potser sí, una bona hamburguesa, no?
2: Sí. Podran menjar, bueno, no es tancarà, vull dir, estarà obert tot el dia.
1: I mentre estiguin ells menjant, estaran tranquils, que els nens poden estar pintant-li la cara, estaran jugant amb els castellers, amb els geranters, tot el dia, i és això, que sigui molt dinàmic, i que durant aquella plaça, evidentment vigilant que hi ha la general al costat, però que tothom pugui fer una mica el que vulgui, mentre els pares miren coses, els nens s'entretindran amb altres activitats.
0: I això, i al final, cap a les 8, com dèieu, el tardeo, que això també, no?, quan ja comença a refrescar més, no?, que bé, m'he de fer alguna copa o això, també poder sopar també per allà, poder estar per allà, no?
1: Com... Sí, sopar una mica a l'aire lliure, amb una mica de música a fons, que també s'agraeix.
2: Un DJ tindrem.
1: Un DJ.
0: Ja sabeu quin?
1: Sí, en principi sí, però anirem, bueno...
0: Ja ho aneu dient, no?
1: Dient, perquè si ho desvalem tot que et diuen al principi, no? Així també vas fer una mica d'intriga, no? Però sí, crec que serà divertit, perquè és un DJ jove que també és, bueno, conegut.
0: Molt bé. Vosaltres aquests dies esteu a tope, de fet, ara en parlàvem abans de començar l'entrevista, no? Teniu moltes coses a fer, perquè aquesta època entenc que també una food truck funciona molt, no?
2: Sí. Mm-hmm. És quan més, bueno, és quan més treballem.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Sí, sí. Cada cap de setmana.
0: Cada setmana.
2: I algun dia entre setmana, també.
0: Mm-hmm. Divendres, dissabte, diumenge? O...
2: Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Sí, és això el que dèiem ara una mica abans, no? Aquesta setmana, per exemple, que hi ha Sant Joan, doncs, vulguis o no, se'n sumen dies entre setmana. Després, també, si hi ha alguna activitat extra que se't suma entre setmana, però podríem dir que les food trucks en general, no sé, mm-hmm. depèn de la zona, però aquí, sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i, diem, a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de sí. food trucks en mm-hmm. aquesta zona. Mm-hmm. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida... Mm-hmm. Dir, el que seria amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara.
0: Mm-hmm.
1: I mira, com que no tenim prou feina, se'ns ha corregut fer la festa aquí al mig.
0: Mm-hmm. A nivell vostre, què tal el canvi? És a dir, entenc que deu ser que el bo també deu ser el que porta el dolent, no? Cada dia és diferent i això és bo i això també cansa, no? O què?
1: Sí, sí, el bo d'això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vull dir, no, la rutina que teníem amb el bar era molt... un poble és una mica rutina.
0: Els mateixos clients, no?
1: Això, els mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotàxia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment... També viatges molt, que és xulo, viatjar per una zona, no? Se'ns ha ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova sempre, i cada cop, com dius tu, cada vent és diferent, tot i que ara comencem a fer la volta i tornem a repetir algun vent, però tot i així és diferent.
2: Va, perquè... també és maco, perquè retrobes amb...
1: Et retrobes amb gent, però sí que és veritat que, per exemple, si vas a la música és diferent, o... I, bueno, nosaltres, de moment, creiem que el canvi és molt i molt positiu, en sentit, sobretot, emocional, diguem-ho així.
0: Per tant, el més complicat és això, és anar fent l'agenda, és a dir, quan tens un local, la gent ja ve, no, ja sap on és, i vosaltres us heu d'anar mirant això, perquè n'hi ha forces ara també de food trucks, no? Hi ha molta oferta dels últims anys. Vaja, podria fa... No sé si fa 30 anys coneixíem els Ramos que venien amb la xurreria, no? I això, i poca cosa més, no? I ara sí que hi ha molta gent fent menjar de qualitat, no?
1: Jo crec que ara ha canviat el món, el fotrà ha canviat molt, i tenim una gran sort, perquè nosaltres quan vam entrar no sabíem en quin producte entrar, i hem pogut entrar amb hamburguesa per dir alguna cosa, no? Perquè, vulguis o no, no ens estan esperant, no? Com dius tu, poder, no sé, m'invento que hi hagués 4 o 5.000 food trucks, no? A Espanya, doncs, no t'estan esperant que surtis tu i diguis, mira, ara nosaltres som els millors i farem això i t'agafen la primera. Hi ha molta feina i que la gent et conegui, que portis un producte una mica diferent del que porta l'altra gent, i sí que ara hi ha uns llocs que busquen molt la qualitat, i doncs nosaltres estem treballant bastant en aquests llocs, la veritat, que tenim aquesta sort, sí.
0: Què feu exactament per la gent que no us conegui?
1: Bueno, no. La Blanca no ho
0: sou tots dos, ja. Sou tots dos allà. Qualsevol ho pot dir, no passa res.
1: La rural, què fem? Hamburguesa.
2: L'hamburguesa rural, que és una hamburguesa amb trompetes de la mort i alls tendres i una marmelada de bacon que faig jo, molt bona. Què més? La melosa, amb sobrassada, mel i formatge. La Kentucky, que és un pa negre.
1: Bueno,
2: la carbó, però bueno, la Kentucky, que és un pa negre amb pollastre arrebossat, enciam i formatge, que també agrada molt a la gent.
1: Sí.
2: I bueno, llavors això.
0: En Jordi et deia, et assenyalava tu, perquè entenc que tu ets una mica la ideòloga, no? L'altre dia vau penjar una foto que hi havia la Blanca, i la Blanca ja està pensant...
2: Home, bueno,
1: clar.
2: Jo sempre estem pensant per fer coses diferents i noves.
1: Jo potser sóc el que busco més les events i les fires, no? Diguem, més la tasca comercial, i ella, evidentment, és la que fa més buscar anar canviant els sabors o buscar coses noves, o, perquè, clar, vull dir, també has d'anar introduint algú.
2: Canviant
1: tot
2: una
1: i
2: mica.
1: Que quan has trobat una mica una carta guanyadora, que jo, també la gent et busca una mica, perquè això t'està bé, no? I també la Blanca s'ha descuidat, bueno, a part de fer un Frankfurt d'olot molt bo, molt bo, també bastant casolà, també tenim coses veganes i aquestes coses que, doncs...
2: I sense gluten, sí.
1: Sense de qualitat, que comprem aquí a la comarca, i que la gent a vegades, cada cop es busca més, no? És a dir, pot ser que fos minoritari, però sí que recalca, hòstia, que necessitem que si veniu tingueu això, no?
0: Està bé. I això, com deia, si no teníeu prou feina, us n'heu buscat més amb el Rural Fest.
2: La idea, ens agrada.
0: La idea també és això, tenir una cosa fixa també el poble, tant, tant també està bé, no? Vull dir que si això té continuïtat, també entenc que per vosaltres també és interessant, no?
1: Sí.
2: I tant.
1: Sí, sí, jo crec que sí. Ara ho hem provat per dates, va sortir l'idea parlant amb el Ramon i va sortir una mica així. I sí que és veritat que l'agost pues, és mala època, el setembre és mala època, per festes majors, els mexicans, com la festa dels mexicans, el grito, i ens anàvem massa després lluny, i vam dir, mirem de fer-ho, i vam fer-ho aquesta data. Si funcionés, de cara a l'any que ve no se sabria la data que buscaríem. Però sí que el Ramon i, bueno, en general, l'Unió Botiga i Això ja ha ficat moltes ganes, i nosaltres també, i creiem que serà una festa, una fira festa molt xula. I a partir d'aquí buscar els errors, que segur que n'hi ha, seguríssim, i millorar-la de cara a l'any vinent, si es pot consolidar.
0: I això és habitual? És a dir, que una persona o una família o algú que tingui una food truck organitzi una cosa així? És a dir, perquè pensava, com justament com que també hi haurà els gegants, pensava això, els gegants de la Torna, que no sabia si, mira, ara vosaltres feu, organitzeu una Rural Fest i vindrà gent, i igual després un d'ells també n'organitza un altre lloc i us crida, no sé si... O és una cosa que...
1: Bueno, nosaltres som una gent molt dinàmica, no? Bueno, sobretot jo, en aquest aspecte.
2: Sí.
1: I no, sí que, evidentment, que sí que en aquest any i pico hem conegut molta gent, i sí que n'hi ha que bastantes que es fan la seva, o intenten fer-se la seva, els seus events, no? Perquè, bueno, doncs també està bé, com que has conegut moltes coses, doncs intentes ficar-ho a terme tu en una fira teva, una festa teva, al teu poble o al voltant del que coneixes, sí.
0: Hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que també crec que oferiu vosaltres, que és que no cal muntar una fira, una festa per contractar-vos, no? Que poder fer un casament o una festa relativament grossa, encara que sigui privada, i us poden contactar?
2: Sí, sí, sí.
0: Com funciona això?
2: Qualsevol event, doncs...
0: Va a cosa fixa? És a dir, clar, vosaltres necessiteu que hi hagi una mica de volum i de
2: clar, un mínim, sí.
1: Sí, nosaltres en aquest temps hem anat veient això, no? Bueno, el que dius tu, hem anat a llocs que, com que comences, vas una mica, diguem-ho així, per l'enclada de Perdillo, vas als llocs, però sí que realment acabes fent les tres opcions, o events privats, no? O per empreses, diguem, ja pactades, és l'event, això que dius tu,
2: tancat.
1: No? Vens aquí, events tancats, no? Doncs en aquest cas són tants menús, o el que pacteu, doncs per tanta gent, tal hora, tal lloc, vull dir, això és una cosa que com més funciona, i més, de certa manera, ens agrada, no? Perquè es fixa, no? Saps el que aniràs a fer, el que aniràs a guanyar, el que aniràs a... I no tens merma, no tens aquesta preocupació, i llavors ja l'event de nit, no? Diguem-ho així, l'event de nit, doncs, el festival, això, doncs que és un altre terme, i evidentment que si tu vols casar, i hi ha webs, hi ha allò que estem nosaltres també, i aplicacions que, doncs, si fas un casament i nosaltres el creiem en gràcia i vols contractar, doncs sense cap problema. I si no, evidentment, moltes coses surten a boca a boca, per WhatsApp també i per les redes socials.
2: Per Instagram.
1: Sí, per Instagram ens està sortint moltes feines també. Sí.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de la Rural Fest. Repetim, dissabte 11 de juliol a la plaça Clavé, més de 25 parades d'artesans i d'alimentació durant tot el dia, música, tallers, castellers, geganters i grallers, vaja, i DJ al final amb Tardeo, pintacares, activitats infantils per tot els infants per tot el dia, vull dir que això serà molt interessant, i segurament que els santjoanins ho agrairan molt, i vindrà gent de fora també, que això també aquesta època també
2: sí,
0: hi ha molta
2: esperem,
0: gent.
2: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. No, i d'aquí res, d'aquí poc, uns dies, us torno a cridar a l'estudi perquè volem parlar d'una altra cosa amb vosaltres.
1: Molt bé,
2: perfecte.
1: Moltes gràcies.
2: Merci.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dimarts 7 de juliol de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un grup de WhatsApp d'uns amics que volien fer una barbacoa dissabte a Sant Antoni tregui fum. Precisament perquè l'Ajuntament ha comunicat que no s'hi podrà fer foc fins que millori la situació de risc per incendi. Com a alternativa, que vagin al concert de divendres, que hi haurà al passeig, i que el gaudeixin fins tard, sabent que no s'hauran de llevar d'hora. Serà a 9:15 i hi haurà en Litus.
1: Hola, què tal?
0: Hola, Litus. Escolta, ets un clàssic, no hi ha estiu Sant Joaní sense un dels teus concerts.
1: Pràcticament, es pot dir que això de venir a Sant Joan de les Abadeses és una tradició estiuenca que a mi em fa molta, molta il·lusió, perquè per mi és com una espècie també de respir de l'aglomeració de la Costa Brava.
0: Abans d'anar a la música, tu ets periodista i treballes a Ràdio Palamós. Déu-n'hi-do aquests dies amb els incendis que heu tingut per allà a la vora.
1: Sí, bueno, ha sigut un cap de setmana molt, molt, molt complicat. La veritat és que espanta, aquesta situació al Massís de les Gavarres, que és un dels pulmons que tenim, doncs s'ha vist molt afectat. Tinc molts, molts amics que viuen a Calonge i que les flames els arribaven als seus masos, i la veritat és que ha sigut molt, molt, molt, molt greu, molt trist.
0: I a més, en una zona en plena ebullició turística, on mirant cap un cantó veus flames i fum, i per l'altre, gent de vacances passant-s'ho bé.
1: Sí que és curiós aquest contrast, no? Però això passa una mica amb tot, no? Passa, doncs, amb els problemes geopolítics del món, amb el genocidi de Palestina, amb les guerres que hi ha al voltant del planeta i que tots més o menys podem mostrar la nostra preocupació, però que després hi ha la majoria que segueixen amb la seva vida.
0: Va, parlem de música. Tu toques des de molt jovenet, oi?
1: Jo tinc una gravació de quan tenia 2 anys que cantava Revolution dels Beatles amb els meus germans, que tinc germans grans que tenien un grup de música. Que tinc una cinta de caseta que jo ja estava cantant els Beatles. Crec que vaig caure a la marmita del rock and roll quan era petit i per tant no ho he pogut evitar.
0: I quan vas començar a fer algun duro?
1: A nivell professional, si s'entén com professional de cobrar per tocar, et podria dir que vaig començar als 15 anys, perquè estava tocant aquí al passeig de Palamós, davant de les terrasses, i jo no vaig tenir mai setmanada. Els meus pares no m'havien de donar diners per res, perquè jo m'espavilava els estius per poder tenir els meus diners mentre tocava. I a partir d'aquí, doncs, sí que ja vaig començar a formar bandes.
0: Després vas anar a Irlanda 3 anys, on vas sobreviure fent de músic de carrer.
1: Jo crec que va ser com una mica el punt d'inflexió. I després d'aquests 3 anys a Irlanda, quan vaig tornar a Palamós, ja em vaig, doncs, abans de tornar a trobar feina de periodista, sempre ho he anat combinant amb la música, que la considero una feina, en el sentit que sí que em dona, evidentment, doncs, treball, entre cometes, però jo ho veig com algo més, no?
0: Per tant, no és el teu mode de viure, però ajuda.
1: El que sí que és veritat és que cada cop sóc una mica més selectiu, en el sentit que, com que no ho necessito i tinc una altra feina, no tinc aquesta pressió que potser poden tenir molts amics meus que només es dediquen a la música, no? I per això faig coses que m'agraden, i, per exemple, doncs, el repertori que la gent veu a Sant Joan de les Abadeses quan vinc a tocar el Nervis, que sol ser de versions, són versions que a mi m'agraden. O sigui, jo no faig de hitbox, de tocar temes doncs, que toca tothom, sinó que toco cançons concretes que a mi m'agraden i que solen ser, doncs, en aquest estil de pop rock en anglès, que va des dels Beatles, a Queen, a U2, Police, a Radiohead, Nirvana o Pearl Jam, saps?
0: Doncs moltes gràcies, Litus. Fins divendres.
1: Doncs un plaer i ens veiem al Nervis, a Sant Joan de les Abadeses.
0: I l'Aigua no canses, el nou disc de Maria del Mar Bonet, enregistrat a un estudi que coincideix amb l'efemèride i la celebració de 60 anys de música tradicional mediterrània, de poesia i de cançó al món, de 60 anys d'ella, de la Maria del Mar Bonet, fent aquesta música. Ho estarà celebrant a Sant Joan, al claustre del monestir, aquest dissabte, 11 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau. I això és tot. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i la Xarxa. Fins demà.

I like to live in my...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
2: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del servei d'escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la Comtal Vila de Ripoll.
1: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat. Un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
2: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los evident el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
1: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: torna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El govern del PSC de la Generalitat de Catalunya destinarà 2 milions d'euros a finalitzar la segona fase de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses, una obra llargament reivindicada que ja ha estat en l'esborrany dels comptes en més d'una ocasió, però que ha anat caient per diverses raons. En una primera fase, l'any 2019, es va inaugurar el nou centre a la Coromina del Bac, on es va traslladar la secundària. El compromís inicial era el d'ubicar-hi també els alumnes d'infantil i primària, actualment al centre del municipi en l'edifici que du el nom del centre escolar. Però el trasllat s'ha demorat en el temps. L'alcalde Ramon Roquer, de més, recorda que tenen un model d'institut-escola i que la llei fixa que hi ha d'haver un únic centre que agrupi tots els alumnes d'entre 3 i 16 anys. Roquer detalla quines són les obres que hi ha previstes.
2: A la Coromina, al costat de l'institut, hi van dos edificis, un d'infantil, un de primària, també hi van tots els serveis vinculats a l'institut-escola, des d'una sala polivalent, la cuina i el menjador, més aquests espais compartits, també els patis vinculats a l'infantil i la primària. Per tant, estem parlant d'un projecte gran, un projecte que no durarà uns pocs anys, sinó al contrari. De seguida, grans projectes traspassen les legislatures i sempre hem de parlar de 4 o 8 anys. El que és important, com tots els grans projectes, és que caminin, que avancin. Sabem que hi ha un procés llarg.
1: Roquer diu que és important que els pressupostos siguin aprovats perquè això garanteix una estabilitat política pel país i considera claus les inversions en educació i salut. Sobre quan podrien començar les obres, l'alcalde vol ser cautelós.
2: Estem a les portes de l'estiu, hem de donar temps a que el govern, una vegada aprovat, doncs vagi prioritzant i vagi desenvolupant tota aquesta llei de pressupostos, i nosaltres doncs estem una mica així a l'expectativa a veure si arriben notícies, i si no, doncs evidentment amb el departament doncs mirarem a veure en quin punt estem i quines planificacions veiem que hi ha. Jo crec que és molt agosarat de moment avançar res, ni tampoc fer de masses ni expectatives ni tenir perspectives de curt termini. Hem de deixar fer, el govern sap que pot comptar amb nosaltres, el govern confia en el nostre projecte educatiu i en el nostre institut d'escola, té ple compromís, i de fet l'any passat per la festa major va venir la consellera a corroborar aquest compromís amb el poble de Sant Joan les Abadeses.
1: Els pressupostos de 49.162 milions d'euros es van aprovar amb els vots del govern, del PSC i d'Esquerra Republicana i els comuns a l'oposició, a més d'una diputada de Junts que va votar-los per error. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van fer un contra. Una altra de les inversions destacades és l'adquisició de 12 habitatges de Planers a Planoles que són propietat del Ministeri d'Hisenda i gestionat pel de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Tenen un cost d'1.500.000 euros, més 182.000 euros per adquirir els terrenys necessaris per reubicar-hi la maquinària actual, amb l'objectiu de destinar-los a l'habitatge públic de lloguer.
3: What the fuck is this? My definition of a boom-bastic.

0: Yo, where'd everybody go?
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.